House music, it's a spiritual thing, a body thing, a soul thing.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Quina calorada, eh?
3: Fa molta calor.
2: És impressionant, eh? I això sí, que sí. Encara queda molt d'estiu per endavant, eh?
3: Sí, sí, que l'hem de
2: començar. Per nosaltres tot, perquè, clar, comencem avui el primer especial d'estiu. Sí. Ep, llum vermella, comencem.
3: Som-hi.
2: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
3: Hola, Amadeu, hola a tothom. El programa que esteu escoltant l'hem penjat al nostre web festafesta.cat el divendres 17 de juliol de 2026, diada de Santa Justa i Santa Rufina. I atenció, perquè encetem oficialment el Bon Temps Radiofònic amb el nostre primer programa especial d'estiu. Som el número 854 de la nostra etapa digital i el 2643 de tota la nostra història, i és com passa el temps.
2: I tant, Laia, un estiu que ve carregadíssim de festes majors i celebracions arreu del país. Estigueu molt atents, perquè aquests dies tenim cites festives imprescindibles a municipis com el Vinyana, el Canà, Calafell, l'Escala, Navata, el barri mariner del Serrallo a Tarragona, a Pratdip, a Montesquiu, a Ullà, a Quart o a Puigcerdà. Però entre les moltes i moltes i moltes poblacions que estan de festa, la cultura popular, ja ho veieu, no tanca ni per vacances.
3: I recordeu que trobareu tots els detalls d'aquestes festes i molt més al nostre web festafesta.cat. I pel que fa al menú d'avui, tindrem una conversa ben refrescant, dividida en dues parts, amb en Joan Codina i la Clara Ribatallada de Fem-ho de Traca.
2: Doncs això, ens esperen 55 minuts de cultura popular, de la bona, de veritat, en format radiofònic. Ens acompanyeu en aquesta primera travessa estiuenca?
3: Som-hi, que comença el Festa Festa.
4: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.

0: Ja sabeu, però mai està de més recordar-ho. El Festa Festa el podeu seguir dia a dia per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X i a través del nostre canal de Telegram.
1: I si preferiu escoltar-nos mentre passegeu o feu un vermutet a la fresca, ens teniu a l'abast Apple Podcast, Spotify i Overcast. A més de poder recuperar els àudios al portal Tornaveu i al web de l'Institut de Cultura de Barcelona. Una abraçada ben forta també a totes les emissores de ràdio locals que ens sintonitzeu setmana rere setmana.
0: I avui el programa és una mica diferent per ser un especial d'estiu, però l'actualitat informativa no ens abandona. Tindrem les notícies del Tornaveu amb l'Emma Robres i farem una ullada a les places castelleres de la mà de la Sara Soriol amb el seu especial baròmetre castell.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
4: i Amadeu Carbó.
2: Festa, festa és un programa patrocinat per l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya i la Federació d'Ateneus de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
1: Ara és el moment de connectar amb el batec de l'associacionisme cultural. Anem a veure què es cou a les redaccions. Benvinguda, Emma Robres, una setmana més. Volem saber ja quines són les notícies del Tornaveu per aquesta setmana.
2: Festa, festa!
3: Les notícies del Tornaveu.
5: L'ens de l'Associacionisme Cultural Català ha convocat els novens premis Antoni Carner amb l'objectiu de reconèixer les bones pràctiques associatives i els projectes de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial.
6: Des de l'ENS, com explica Rosa Maria Provencio, la seva presidenta, trobaven a faltar un espai on poder celebrar la implicació i l'esforç de les persones rere les nostres activitats de cultura popular.
7: Hem de posar en relleu que hi ha activitats que fan gent del carrer, gent que es reuneix fora d'hores i que fa una feina extraordinària. Però, clar, aquesta no surt als diaris. Llavors, nosaltres, com a centre que recull tota l'activitat de cultura popular de les diferents federacions amb totes les modalitats agudes i per haver, doncs nosaltres ho volem posar en evidència.
5: Les bases estableixen tres categories de lliure participació: a l'activitat, al projecte i a l'entitat. Per optar-hi, s'han de presentar les candidatures abans del 30 de setembre inclòs, al correu premis@ens.cat. El jurat estarà format per tres representants de la Junta Directiva de l'ENS, un representant d'una federació nacional, el representant d'una entitat de base i un expert en gestió cultural o patrimoni cultural immaterial. S'espera que amb aquesta diversitat pugui fer-se una avaluació molt més rigorosa i justa. Una de les novetats en les bases d'enguany és la discriminació positiva d'aquelles entitats que o bé estiguin associades a una federació cultural d'àmbit nacional o bé en siguin una. D'aquesta manera, l'ENS vol prestigiar la importància estratègica de les federacions en el teixit associatiu. El foc, la pólvora, els correfocs, els balls de diables i els versots, si bé poden gaudir-se tot l'any, a l'estiu s'intensifiquen, en especial a diverses localitats de les comarques del Garraf, el Penedès, Tarragonès i el Camp. Avui aquí en destacarem tres. És especialment esperada la Festa Major de Sant Quintí de Mediona. El tret de sortida el farà el 36è correfoc, el 14 d'agost, ja un emblema de la localitat. En el correfoc, els diables de Sant Quintí canvien la tradicionalitat del seu ball per realitzar un gran espectacle de foc. Durant els dies de Festa Major, el 15 i el 16 d'agost, els diables també faran diverses actuacions, de les quals en destaca el típic, una representació de la lluita entre l'exèrcit del bé i el mal, en què, a diferència dels altres balls parlats, la lluita acaba en empat. El 15 d'agost és també un dia assenyalat per Vilanova i la Geltrú, amb la cercavila de l'Espígol. Aquest acte forma part de la Festa Major del nucli de la Geltrú i no serà l'únic acte on podran veure's. Podrem esperar-los a la Tronada Infernal o al Tomb de Foc, que concentra una bona mostra de bèsties de foc i percussió de Catalunya. Per últim, a les acaballes de l'estiu, és el torn de les impressionants festes de Santa Tecla, que, malgrat no tenir-ne el programa encara, podem esperar que les encetin i les acabin els diables de la ciutat.
0: Moltes gràcies, Emma Robres. Ens retrobem la setmana vinent amb més actualitat. I de la informació general saltem directament al món de les torres humanes, perquè la temporada castellera crema de valent. Crema com el sol, bàsicament, com el sol de juliol. És el baròmetre casteller amb Carles Esteve. Endavant.
3: Festa, festa.
2: Baròmetre casteller amb Carles Esteve.
3: Els matalassers recuperen el castell de nou.
8: Hola, companys, tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella. Els xiquets de Tarragona han estrenat el 4 de 9 i han aconseguit tornar a la condició de colla nou, l'últim castell de nou descarregat datava del 2024. Per la seva banda, els capgrossos de Mataró han estrenat el 7 de 8, Els xiquets del Serrallo s'han tornat a superar aconseguint ara el primer 3-8 descarregat de la colla. Per la seva banda, els de Lleida han coronat el Pilar de 6, que no feien des del 2024. Els segons de zona han completat el 4-8 que tenien a mitges i els nens de la Torre han revalidat el 2-7. Els cargolins d'Esplugues han presentat l'inusual 4-7 aixecat per sota. La Jor de Sitges i els d'Esparreguera han sumat el 3-7 per sota. Els del Poble Sec han completat el 4-7 amb l'agulla, mentre que els castellers d'Alcafulla l'han coronat, castell que no feien també des del 2024. Els torraires de Montblanc han estrenat el Pilar de 5 i el 2-6, els matossers de Molins de Rei han tret el 2-6 i els castellers de la Droga han sumat el 5-6. Finalment, els salats de Súria han completat el caseller amb 3 castells de 6. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
1: Moltes gràcies, Carles Esteve, per aquest baròmetre casteller.
4: Festa, festa!
1: Obrim el nostre espai musical. Anem cap al País Valencià per escoltar una veu indispensable de la nostra música d'arrel. Ell és en Jonathan Penalba i ens interpreta la cançó de La Rosa de Paper, que la gaudiu.

0: Quina rosa de paper més preciosa aquesta que ens ha regalat amb la seva veu, en Jonathan Penalba. Tot un luxe poder començar i sintonitzar aquest ritme de l'estiu del Festa Festa.
1: Festa Festa, estiu 2026.
0: Avui tenim el plaer de xerrar de projectes de música de tradició amb bons amics del programa, perquè es van fer molt bons amics allà a Manresa.
2: Exacte. Ara connectem i obrim el micròfon per encetar aquesta primera part de la nostra conversa amb en Joan Codina i la Clara Ribatallada, en representació de la Federació de Música i Dansa Tradicional de Catalunya, la FEMU de Traca. Una conversa que vam mantenir, com deies, i enregistrar a Manresa dins el marc de la Fira Mediterrània.
0: Doncs res, aquí continuem a la plaça Sant Domènec, aquí en el marc de la Fira Mediterrània de Manresa, i aquí passen moltes coses, i passen molt, no només passen moltes coses, sinó que està passant molta gent pel Festa Festa, està passant molta gent per aquesta carpa, i molta gent que té coses a explicar-nos, coses que donen, gent que dona valor afegit a la nostra activitat de cultura popular, i gent que fan que aquest món sigui possible i que sigui molt i molt xulo. Ai que sí? Doncs mireu, ara farem una entrevista a una gent que avui hem fet aquí a la Fira del Mediterrani, hem fet una assemblea. I atenció al nom, eh? Aquell dia no tenien gent de màrqueting i li van posar FEMU de Traca. FEMU de Traca, que és la Federació Catalana de Músiques i Danses Tradicionals, que avui han celebrat, doncs, aquesta assemblea. No és la primera que fan, és a dir, aquesta gent ja té un rodatge, eh? Ja té un rodatge. Però sempre vinculat darrerament aquí a la Fira, els seus grans esdeveniments han passat aquí a la Fira, i per explicar-nos què és això del FEMU de Traca, hem portat el Joan Codina Vila, que és de Sabadell. Hola, Joan, què tal?
3: Bona tarda.
0: Bona tarda. I la Clara Ribatallada, que és d'Arbúcies.
4: Sí, senyor. Bona tarda.
0: Bona tarda. Escolta-me, benvinguts al Festa Festa.
4: Moltes gràcies.
0: Ha de ser el Festa Festa que sapigueu, si no ho sabíeu encara, ha de convertir-se en la vostra casa. És el mitjà de comunicació que, d'alguna manera, està atent a tot el que passa en el món de la cultura popular, més enllà de l'activitat pròpia de ballar, cremar, portar gegants, etc etc. I en aquest cas, avui ens volem fer ressò d'això, del FEMU de Traca. Escolteu-me, què és aquesta federació?
4: Doncs això, ho has dit molt bé, és la Federació Catalana de Músiques i Danses Tradicionals. Fins a arribar a aquest nom vam tenir un llarg debat sobre quin era el nom òptim per representar-nos.
0: Com devien ser els altres, eh?
4: Bueno, vam arribar aquí una mica amb voluntat, és a dir, això sorgeix d'una sèrie de trobades que ja s'havien anat fent prèviament al llarg de molts anys, del que en dèiem aplec d'associacions, on associacions que arreu del territori muntem activitats al voltant del ball participatiu d'arrel tradicional, ens trobàvem per compartir coses, no? Compartir inquietuds, experiències, per coordinar-nos, per fer xarxa, per intentar no trepitjar-nos els uns als altres quan programàvem coses, per comentar dificultats amb què alguns es trobaven i que potser un altre també hi havia passat i ens podíem ajudar mútuament. Bueno, això, treballar plegades, no? I tot això després es va anar concretat en una forma, no?, que buscàvem i que al final vam decidir que fos la forma de federació, ja que érem una colla d'associacions i ens va semblar que la federació era una forma que podia encaixar bé amb això, i llavors va venir el procés de trobar-hi un nom que, en el qual totes ens sentíssim representades, i aquí doncs hi va haver això, un debat important, no? Perquè doncs algunes associacions s'identifiquen amb les etiquetes de ball folk, altres no, buscàvem també alguna cosa que ens pogués explicar però que tampoc ens limités, que fos prou oberta com per donar cabuda a tothom que, amb qui compartim objectius i mirada, i que puguem doncs caminar plegades, i alhora que fos doncs prou definitòria i explicativa. I bueno, després de debatre molt, vam anar obrint mirades, i al final músiques i danses tradicionals és molt genèric, però després a través de l'activitat, no?, ja es concreta més en aquesta mirada sobre el ball participatiu i al voltant de l'arrel tradicional. Per tant, són com els elements que més ens representen, diguem. La participació, és a dir, tot allò que té d'espontani quan un grup de gent es troben per ballar plegades una música que a poder ser també està sonant en directe, i doncs, per altra banda, el fet de l'arrel tradicional.
0: Ha sortit ja el primer concepte que hem d'aclarir una mica, per a la gent que ens escolta sàpiga de què estem parlant i de què no estem parlant. Uh-huh. Quan parlem de ball participatiu, de què estem parlant?
4: Estem parlant, sobretot, de persones que s'apleguen en un esdeveniment per ballar plegades. d'una manera, això, espontània, no coreografiada prèviament. És a dir, no estem parlant d'una exhibició d'un esbart, no estem parlant d'un espectacle que s'hagi assajat prèviament i es posi en escena, sinó que estem parlant d'una ballada, que pot ser al carrer, que pot ser en una sala, que pot ser entre gent que es coneixen o no es coneixen, i sol ser un espai on sonen una sèrie de gèneres que la gent que és habitual en aquest tipus de ballades doncs ja identifica i ja coneix i pot ballar prèviament, i la gent que no té aquest contacte previ, no té aquesta experiència, doncs per imitació o perquè hi ha algú que està facilitant l'accés, doncs s'hi pot afegir d'una manera, o sigui, mentre l'actitud sigui això, respectuosa, tothom s'hi pot afegir, en sàpiga, no en sàpiga, és a dir, que no és una cosa ni que prèviament s'assagi ni que després es mostri en públic, sinó que es dona espontàniament a la plaça o a l'espai on es faci.
0: La vostra activitat, més ara, després entrarem amb la vostra activitat al detall, per dir-ho d'alguna manera, però la vostra activitat o la vostra existència, d'alguna manera, sempre, des de que us veu presentar en públic, per dir-ho d'alguna manera, sempre ha tingut un vincle, no?, amb aquesta fira, amb la Fira Mediterrània Manresa. Els grans esdeveniments, diguéssim, associatius de la vostra federació han passat aquí.
3: A veure, és veritat que la fira és un espai privilegiat per tenir altaveu, per donar-nos a conèixer, però la veritat és que jo crec que hi ha hagut esdeveniments de tot el territori, i justament una de les intencions de la federació és aplegar, és això que ha explicat la Clara, la federació ha nascut molt des de baix, des d'unes associacions que es van començar a reunir, i ha sigut molts anys més tard que hem vist la necessitat de formalitzar aquestes trobades. Però aquestes trobades han tingut, o sigui, Vic també ha sigut un lloc molt important, Girona ha sigut un lloc molt important, és a dir, que els anfitrions han anat rodant, sense obviar que Manresa és un centre evidentment important, i per això doncs també la nostra presentació oficial vam voler aprofitar l'esdeveniment de la Fira Mediterrània, però ja et dic, intentem que tot el territori tingui, per nosaltres és important i té una presència molt especial.
0: Us vau presentar en públic, si no recordo malament, el 7 d'octubre del 2023, aquí en el marc de la Fira. Des del 2023 fins ara, què ha passat?
4: Doncs han passat moltes coses, d'altres potser ens hauria agradat que haguessin passat i encara no han passat, però hi continuarem treballant.
0: Però passaran.
4: Però passaran.
0: Passaran, i tant que sí.
4: Sí, de fet nosaltres, diguem, ens vam constituir com a federació a finals del 2022 i ja veníem d'això, d'una trajectòria d'almenys 9 anys previs d'aquestes trobades informals que en dèiem aplecs d'associacions. I llavors, doncs, quan vam decidir fer la presentació pública amb una roda de premsa i tot, per temporalitat i també per idoneïtat del context, doncs vam escollir la fira, que a més sempre ens ha posat les coses molt fàcils per celebrar assemblees aquí, per fer-hi la presentació ara fa 2 anys i per tota una sèrie de coses que hem estat treballant després col·laborativament amb la Fira, amb la qual cosa tot l'agraïment a les portes obertes que des de la Fira Mediterrània han tingut sempre cap a nosaltres. I vam decidir aquest espai i des de llavors hem començat a activar una sèrie de coses, és a dir, prèviament ja hi havia hagut molta feina interna fins a arribar a la forma legal de la federació i tot el procés que això suposa, no? De fer uns estatuts i posar-nos d'acord en cada una de les coses, no? En els objectius, en la Junta. Vam tenir una comissió que en dèiem comissió de governança, que es va dedicar molt a treballar com funcionaríem internament i com ens organitzaríem. I per tant ja hi havia, abans d'aquesta roda de premsa de presentació, tota una feina feta, i des d'aquell moment, ara fa 2 anys, fins ara, s'ha fet altres feines, no? I s'estan continuant fent. Una, molt en la direcció de continuar aglutinant associacions, perquè en van sortint de noves, perquè n'hi ha d'altres que potser ja estaven funcionant però no les coneixíem o no ens coneixien a nosaltres, i doncs d'anar teixint aquesta xarxa de complicitats entre diverses entitats arreu del territori que estem fent feina al voltant del ball participatiu d'arrel tradicional, i alhora doncs d'anar creant recursos que puguin servir per enfortir aquest sector, tant a nivell de donar suport a les entitats, per exemple de facilitar informació sobre les subvencions, les convocatòries que van sortint, etc. Com a nivell també de programadors, d'intentar facilitar recursos perquè el ball participatiu s'entengui també com un espai que, més enllà del que programem les pròpies entitats, pugui ser programable per ajuntaments o per equipaments que fan cicles de programació, etc. Llavors, en aquest sentit, estem fent una feina d'identificar grups i músics que fan música per al ball participatiu, i hem creat una guia de grups i músics, i un altre treball d'identificar mestres de dansa, no?, que també estan en actiu en el sector, i s'està fent també un treball en tot aquest àmbit. Amb la idea tant, això, no?, de crear espais de trobada, de debat, de treball, treball entre aquests sectors i de donar-los a conèixer a fora. Llavors estem fent també feina de comunicació, no? D'explicar, d'explicar-nos qui som, què fem. Estem fent també feina de coordinació, no? Per exemple, de tenir una agenda compartida on tothom pugui anunciar les ballades que fa o els tallers que fa, tant per intentar no contraprogramar-nos com també per donar a conèixer i que arribi més fàcilment en el públic destinatari. Llavors estem fent una feina també de construcció de discurs, de debat, de reflexió al voltant del sector i una feina d'intentar anar construint experiències de bones pràctiques o una mica també de pautes de com ens agradaria que funcionés això, perquè a nivell contractual doncs, hi ha moltes mancances, a nivell a vegades de consideracions tècniques també falta fer pedagogia, no? de coses que calen perquè una ballada funcioni correctament. No, anar treballant tant a nivell ideològic i discursiu en aquests temes com després a un nivell pràctic també convertir-ho en coses que puguem compartir amb els programadors o amb el públic, no, perquè això funcioni.
0: Quantes entitats, organitzacions o quantes entitats esteu plegades sota aquesta federació i de quins pobles, de quines viles, de quines ciutats? Qui aplega aquesta federació? Com són aquestes entitats?
3: Ara mateix estem amb més d'una dotzena d'entitats que s'han federat, però val a dir que durant tots els anys previs, durant aquests aplecs d'associacions, hi ha hagut moltes més, i moltes més que jo crec que segueixen connectades. El que passa és aquest pas de formalitzar, de federar-se, com que encara estem una mica a les beceroles, la cosa va lenta, hi ha moltes entitats que s'ho estan mirant, rumiant, també ho estan debatent, però diguem que dins del país, aquestes entitats que han estat actives en algun moment o altre de tota aquesta construcció, tranquil·lament 30-40.
0: I així és per dir-ho d'alguna manera, no cal que les esmenteu totes, ja sé que ara haureu de fer lleig, no? Però en un comunicatiu és així, qui hi ha aquí que puguem identificar?
4: Home, que es puguin identificar així fàcilment, hi ha entitats referents, no? Perquè fa molts anys que programen ballades participatives, com pot ser la plaça del Rei de Barcelona, com pot ser Corrambla Girona, com pot ser Tradivall, com pot ser Treure Ball, com
3: pas
4: pot ser Pas al Pas, Dansetes a Sabadell, Loca Rosa a Vic. Sí que és veritat que a nivell territorial, i això és una cosa que volem millorar, però hi estem treballant també, el gruix d'entitats ens concentrem, diguem, comarques de Barcelona i Girona. Tenim representació al Maresme, per exemple, en Trasvals, comarques gironines, que ja he citat també Corrambla, llavors hi ha la Cur, el Berguedà, ja, però la cosa queda molt així entre comarques barcelonines i gironines i tenim contacte i hem, en altres moments de plecs previs hem estat en contacte amb i han estat implicades entitats de Lleida i del sud, però pel que sigui en formalitzar les adhesions a la federació doncs estem encara en procés de recuperar gent que havia estat més activa. També ens passa que moltes d'aquestes entitats, diguem que hi ha una realitat molt diferent d'entitats, no? Des d'entitats alguna molt poca, més gran amb personal propi i amb una capacitat de recursos i de mobilització més gran, moltes entitats molt petites que fan una feina local importantíssima i valuosíssima, però local, no?
3: Potser fins i tot no estan ni constituïts com a associació.
4: Sí.
3: Que això també és com una petita dificultat.
4: També hi ha representats grups que estan treballant molt bé a la zona del Pirineu, però alguns encara, per exemple, no estan legalment constituïts com a associació, sinó que tenen altres formes d'organització i de participació que són supervàlides i superefectives per estar fent el que fan, però que a vegades llavors l'encaix amb una federació que ja li trobem, també l'encaix sí. A un nivell més informal, però... Bueno. Llavors, això, no? Que algunes d'aquestes entitats són petites, tenen, doncs, poques persones que ho estan liderant i la feina de liderar una entitat ja requereix molt, no? de compromís i de participació i a vegades llavors com sumar-hi la participació a una superentitat com pot ser una federació, doncs no tothom té la disponibilitat en tot moment de fer-la. Però bé, tenim allò com contactes fets amb moltes entitats, no? O Folk a Olot, en altres territoris que en algun moment doncs, també s'hi han fet sinergies i les portes són obertes per poder-hi continuar.
0: Majoritàriament les entitats que teniu, pel que entenc, programen ballades en els seus municipis, en els seus barris, no? Mm-hmm. Com seria la dinàmica d'una entitat d'aquest tipus? Deuen tenir un comú denominador, tot i que cadascú té la seva personalitat, però que més o menys tots us deveu moure d'una manera bastant similar, no? O no?
3: Depèn, eh? Crec que no.
0: Explica'm això.
3: És també un dels grans reptes de la federació, és a dir, que jo crec que també el fet de federar-nos ens ha portat a un debat, a unes discussions, i ara mateix estem fent servir un vocabulari, això de ball participatiu, és una cosa que abans no, ni ho dèiem, no? Ball folk. I clar, a partir d'aquí ens hem adonat que no tothom s'identifica amb això, perquè no totes les entitats treballen sota el mateix supòsit. Hi ha entitats, per exemple, Passa el Pas, que jo crec que ara estic parlant també en boca de coses que no conec, però a mi la sensació que em dona amb gent de Passa el Pas és tota una sèrie de gent que van assistir a uns cursos de danses d'Europa de l'Est, de danses gregues, que fins i tot han viatjat, han anat a conèixer formadors, i que per no perdre aquest vincle, doncs se segueixen trobant per seguir ballant aquestes danses, per seguir-les recordant, i tot i que és música d'arrel, música tradicional, però d'una cultura bastant exòtica a la nostra. En canvi, hi ha altres entitats que el que els hi preocupa o el seu pal de paller o el que volen fomentar és una cultura molt propera, molt del territori, de les danses que es ballen a la comarca i que també les volen recuperar. La plaça del Rei també va néixer com un... Anem a recordar aquelles danses que havíem après. Això estem parlant ja de fa 40 anys.
0: Sí, sí.
3: I que ha evolucionat cap al que és a dia d'avui. És a dir, que no només els punts de partida a vegades poden ser molt dispars, sinó que, a més, l'evolució que hagi pogut tenir una pròpia entitat també ha acabat donant lloc a activitats bastant diferents. Per exemple, a Cur, una de l'activitat estrella que té és un festival que es munta al setembre, al Berguedà Folk, que té una afluència que és considerable i remarcable. I, en canvi, hi ha una altra entitat que potser el que farà és un curs de danses per la gent del barri, com a molt programarà un sarau. Tenim nosaltres aquí també com un repte, com a federació, que és una de les coses que més estem tenint en compte, i és aquesta cosa inclusiva, de que totes les entitats puguin veure-hi a la federació el seu lloc i el seu espai.
0: Mm-hmm. Ara has tret un altre concepte que potser el tenim, alguns el sabem o no. Has dit sarau. Mm-hmm. Què és un sarau?
3: Això també ha sigut com una d'aquestes paraules o d'aquests conceptes que hem com anat treballant o potenciant.
0: No, t'ho dic perquè per mi un sarau és un sarau de carnaval a Barcelona, segle XVIII, XIX, XX, uh-huh. Principis del XX, gent que s'agrupava per ballar per carnaval.
4: Sí, per definició, sarau és un grup de gent que s'ho passa bé ballant. I això, com a definició, a mi em sembla fabulosa. I és així com es recull.
3: Festa al voltant del ball.
4: Sí, és un passar-s'ho bé a través de l'activitat del ball.
3: Sí, sí que també, és... això de sarau, també ve una miqueta de la cera, de la tarda, de la nit, de la foscor, una miqueta, eh?
0: Sí, sí,
3: la serenata, no?
0: El sarau sempre és vespre. Sí, sempre els ubicos vespres,
3: eh? Tot i que, vas, en fem a ple migdia, no? Però vaja, diguem-ne que amb el que ens hem quedat nosaltres és aquest concepte de festa al voltant del ball.
0: Uh-huh.
3: I que llavors, hi ha ara, més ingredients, no?
4: Sí, ara és com que el terme s'està agafant per definir aquests espais participatius, oberts, on tothom que vulgui pot participar, que s'articulen al voltant de la música en directe i del ball. És a dir, que hi ha un grup de persones que s'apleguen i toquen espontàniament. Això també és possible perquè s'ha anat construint un repertori, com diguem, de punt de trobada, no? Que és un repertori potser conegut o popular entre els músics d'arrel tradicional, però no sempre ha de ser així. A vegades, doncs, no sé, hi ha gent que fa una proposta i qui pot s'hi suma i qui no la sap, doncs, pica de mans i també s'hi val. I és això, no?, com una articulació espontània de música que es dona en aquell moment a través de músics que potser habitualment no toquen junts, potser no s'han vist mai abans, potser ni es coneixien i es troben allà i comparteixen aquella estona de música amb l'afegit, perquè això fins aquí podria ser una jam session, per entendre'ns, però amb l'afegit que els gèneres que es toquen són ballables i llavors també hi ha aquest espai compartit de participació en la dansa. I aquest seria... No tothom en diu sarau, vull dir, d'aquesta fórmula hi ha algunes entitats que la programem sota el nom de punt de trobada, hi ha altres entitats que en diuen d'altres maneres.
3: Jam, inclús en diuen
4: sí.
3: Jam o jam tradicional.
4: Però sí que últimament està sonant aquest nom de sarau per definir això, aquests espais, no? De, on hi pot haver cant, hi pot haver música, hi pot haver ball, i fins i tot hi poden quebre altres manifestacions espontànies, eh? Un pot sortir i explicar un acudit, si li vol. Però...
3: Llegir poesia,
4: sí.
3: El menjar també és un aspecte important de la festa.
0: Sempre.
3: Això és,
0: sempre.
3: Això és important.
0: Va ballar, no sé, però a mi el menjar sempre m'hi trobareu, eh? Sempre, eh? Podeu ballar bé, però menjar, escolta'm, el menjar no pot faltar mai.
4: I aquesta és una de les formes que algunes entitats fan servir recurrentment, no? Això que deia abans en Joan, que les entitats que formen part de Fem-ho de Traca són molt diverses i les seves activitats, per tant, també són molt diverses, però sí que hi ha alguna sèrie d'activitats que solen ser comunes o habituals, no en totes, però que moltes entitats les utilitzem, Una són els espais de formació, com els tallers, no? Tallers de dansa, monogràfics, tallers per a músics perquè toquin per al ball, i l'altre són els saraus, no? O punts de trobada, o jams, o diem-ne com vulguem. I llavors també hi ha la programació de ballades, doncs, amb grups de música o amb músics professionals que se'ls contracta per fer una ballada, que això pot tenir un format, doncs, de ballada esporàdica o de festival o així, no? I dintre d'aquest ventall i d'altres, perquè llavors hi ha altres entitats que encara fan altres coses, una mica es va configurant el mapa aquest, no?, de les activitats que fan les entitats que formen part de Fem-ho de Traca.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: Un plaer compartir una estona amb la gent de Fem-ho de Traca. Continuem parlant de la música d'arrel i del teixit associatiu. Us deixem amb aquesta segona part de la conversa amb en Joan Codina i la Clara Riba Tallada de la Fem-ho de Traca. Recordem aquesta conversa que vam mantenir i enregistrar a Manresa dins del marc de la Fira Mediterrània.
0: Per conèixer-vos una mica i poder preparar una miqueta aquesta conversa que estem mantenint, perquè jo us he de dir, jo no us coneixia de res, més enllà del seguiment o del coneixement que pugui tenir com a persona que està en un mitjà especialitzada en cultura popular, però clar, nosaltres no ho sabem tot i necessitem que ens ho expliqueu, les coses. Doncs el vostre Instagram explica moltes coses, més de les que us penseu, fins i tot en els colors que escolliu per comunicar. I com mapegeu les vostres idees en Instagram. Es parla molt de vosaltres, no? I, per exemple, teniu un mapa que parla dels vostres equips de treball.
4: Uh-huh.
0: Va, tu abans n'has apuntat un, que crec que ha sigut molt important per vosaltres, que ha sigut la governança.
4: Sí.
0: Però hi havia molts equips de treball. Hi ha un mapa que hi ha molts equips de treball que també diu molt de com vosaltres voleu treballar.
4: Sí, aquí es nota molt que això ha sortit des de baix, no? Perquè tenim una estructura molt horitzontal. I en aquest sentit hi ha una junta perquè hi ha de ser, perquè per constituir la federació doncs s'havia de formalitzar una junta, però diguem el poder de decisió el té l'assemblea i la capacitat de treball el tenen les comissions. I són comissions que es poden crear per generació espontània, és a dir, ara hi ha aquelles que són les que tenim en aquest organigrama que has vist a Instagram.
0: Que són?
4: Que ara te les diré, però que això van sorgint i es van fonent a mesura de les necessitats i de les ganes i els impulsos de les persones. Si ve algú i diu, ostres, és que s'hauria de parlar de no sé què tal, vinga, fes una comissió i som-hi, no? Llavors, ara mateix, les que tenim, a part d'aquesta de governança, que va tenir molt de pes a l'inici per això, no?, configurar com ens organitzàvem i com funcionàvem, i que ara està com més en hibernació, diguem, tenim una comissió de comunicació, que és la que s'encarrega d'alimentar les xarxes socials, els continguts per la web, etc. Hi ha una comissió que en diem IT, d'informació i tecnologia, que és la que porta totes les eines informàtiques de la web, del calendari, i que fa possible, doncs, que...
0: Teniu web, eh?
4: Tenim una web,
0: sí. Està activa, veus? Aquí no hi he entrat.
4: Femodetraca.cat.
0: Repetim, eh? Femodetraca.cat.
4: Exacte. Llavors tenim la comissió d'economia, que és la que porta els números.
0: Aquests són aquells que quan els dius podem fer això et diuen no, oi?
4: Sí,
0: els d'economia sempre són així. Són així, totes les entitats. Vas al tresorer, és que hem pensat, quan dius pensat diu no. Dius, hosti, però si hem vingut a fer coses, no?
4: De moment estem en aquesta fase de fem coses sense diners. Però com que som molt creatius,
0: fantàstic,
4: ho podem fer.
0: Això. És fantàstic, això.
4: Llavors tenim una comissió, que és la de Gremi, que és aquesta que està fent aquest treball.
0: Aquesta m'ha cridat l'atenció.
4: T'ha agradat, eh? T'ha agradat
0: el nom, Gremi.
4: Ens hi vam pensar, amb els noms, els vam triar molt a consciència. Doncs aquesta de Gremi, bàsicament, fa aquest treball de fer xarxa, no? De moment hem començat per el treball amb músics i grups de música que fan música per al ball tradicional, llavors també el grup aquest de mestres de dansa, però amb la idea, i a part del grup pròpiament d'associacions, no?, que també el treballem des de Gremi, i hi ha la idea de més endavant poder fer també com un directori de tècnics de so que treballen específicament o que tenen coneixements per poder treballar amb qualitat en els grups de música tradicional, no?, perquè a vegades també et passa, et programen en un lloc, vas allà i el tècnic de so no ha sentit mai un acordió diatònic i no sap com sona, o no sap on col·locar un micro per sonoritzar una gralla o el que sigui, no? Llavors doncs això, no? També tenim ganes d'obrir cap aquí i llavors també de fer un treball amb programadors, etc. i anar ampliant totes aquestes accions. Però de moment gremi ens estem concentrant amb les entitats, els músics i grups de música i els mestres de dansa. I llavors tenim una altra comissió que es diu Prospectiva, que és la de pensar més enllà, diguem, la de...
3: Cap on anem?
4: Sí, cap on anem, la de fer-se preguntes, la de filosofia, no?
0: Ai, aquí qui hi ha, va, aquí qui hi ha?
4: jo hi soc. I res, és com aquesta que també vol mirar-se una mica les coses com amb perspectiva de país, no? Estat de la qüestió, cap on anem, cap on volem anar, la que pensa més a llarg termini, no? I no tant en les accions concretes, sinó en aquesta direcció i aquesta visió i aquesta missió, diguem. I llavors hi ha una comissió d'inclusió.
0: Què enteneu vosaltres per inclusió?
4: Aquí,
0: perquè aquí també hi ha tot un debat,
4: sí,
0: eh?
4: Hi entraria tant tota la perspectiva edatista, és a dir, que contemplar les ballades i les activitats de les entitats des d'una mirada oberta i no des d'una mirada adulta centrista, és a dir, preveure que si ve mainada, doncs hi pugui estar a gust. Llavors hi ha una mirada també de capacitats i de diversitat funcional, no? Pues que si vol venir una persona amb una diversitat funcional, doncs també pugui gaudir de la ballada. Hi ha la mirada de gènere, hi ha la mirada LGTBI+, i hi ha la mirada, diguem, cultural, racial, si vols. I és una, diguem, que té moltes capes i tantes coses com vagin apareixent, doncs
3: tantes
4: puguem...
3: Tantes capes com reptes, que també el dia a dia ens els planta la cara, però que també són uns reptes que ja han sigut sempre i que... s'han anat resolent, no? També.
0: Sí, sí, esclar. Mm-hmm. Sí. I més, que ens queda alguna? Algun equip de treball aquí?
4: Que ara estiguin actius així? No. No sé si en l'Instagram en surt algun més, si en surt algun altre, ara està
0: no ho recordo, però ara ve una altra part. Abans hem parlat del ball participatiu, hem parlat d'un concepte que ha sortit així en la conversa al Sarau, però volem parlar dels mestres de dansa. Mm-hmm. Perquè, clar, vosaltres hi poseu molt accent amb els mestres de dansa, també, com una cosa important dins la vostra activitat del Femo de Traca. Mm-hmm. Comencem per definir què és un mestre de dansa.
3: Un mestre de dansa seria aquella persona que representa, que té com els coneixements per unir música i dansa. És a dir, diguem-ne que una cosa que insistim molt és que ens agrada molt quan el músic toca amb consciència per la dansa, és a dir, que allò que està tocant ho està tocant doncs perquè el ballador ho entengui l'estructura, entengui com funciona, i evidentment el ballador ha de tenir una certa cultura de dansa i de música doncs per interpretar tot allò. El mestre de dansa és el qui posa en comú o connecta aquests dos mons i ofereix aquests aprenentatges. És una figura, diguem-ne, que que pot ajudar tant per formar músics com per formar sobretot el públic, però podria ser una figura idealment també fins i tot prescindible, és a dir, que en el fons el que es busca és que cadascú tingui la seva pròpia manera de ballar, que cadascú tingui els seus propis recursos, sobretot si volem fer aquest ball que sigui participatiu, que sigui inclusiu, que no necessitis acreditar que tens uns coneixements per venir a la plaça a ballar. A la plaça a ballar hi va tothom. El que passa que dins d'aquí, si vols tenir més coneixement, vols... Diguem-ne que... I això és una prèvia que també m'hagués agradat fer amb altres temes que han sortit, que nosaltres no ens estem inventant res. Tot això són coses que ja existeixen des de fa temps. L'única cosa que vol fer la federació és com buscar aquests espais i que això estigui valoritzat i posat en valor i que es tingui en compte, com ara sembla ser que aquí la Fira doncs, també s'està tenint en compte, perquè això quedaven com uns espais com molt marginals. Per això aquí doncs, potenciem els saraus, volem potenciar totes aquestes entitats, volem potenciar el ball participatiu, i també la figura del mestre de dansa.
0: Entenc que tu ets mestre de dansa.
3: És una de les coses de les quals em dedico, també, sí.
0: No, perquè com que...
3: Sí.
0: No, amb la passió que ho expliques...
3: Com estic aquí transmetent.
0: No, és fantàstic. Continua.
3: I perquè a vegades trobo que ens hem desconnectat una mica. Ens hem desconnectat en el sentit que a vegades tant els músics han perdut aquest ofici. Els músics de sardana, per exemple, això ho han perdut. Un músic de sardana de cobla té claríssim com ha de tocar, encara que no hagi ballat mai. En canvi, sabem que amb la resta de gèneres, i això és com una cosa que ens alarma una miqueta, i que és un dels objectius que tenim, és que no volem perdre aquest hàbit o aquesta costum històrica que hi ha hagut de saber tocar perquè allò fos ballable i que el ballador sapigués ballar. Diguem-ne que el nostre vocabulari, tant com a músics com a balladors, s'ha empobrit moltíssim. I una de les... I és perquè aquests punts de trobada, però això també és una pobresa social.
0: Com, per exemple, quan dius això, aquesta pèrdua de coneixement i, per tant, de que això, d'alguna manera, impacta en el llenguatge, també, en la parla, entenc, no?
3: Exacte.
0: Com, per exemple?
3: Per exemple, si anem a nivell de ball, ens podem passar tota una ballada ballant-ho tot en pas de polca.
5: Quan no tots són polques.
3: I no tots són polques, evidentment.
5: Clar.
3: I no tots són polques. I és aquí, o a vegades ens hem acostumat també a un menjar ràpid, no? De dir, vale, vull ballar això, escolta, digue'm quatre passos endavant, quatre passos endarrere i ja està. Quan en realitat la dansa tradicional i popular no és anar tots alhora amb aquests quatre passos endavant, sinó que cadascú tingui una capacitat d'improvisar, ornamentar i de fer-se la dansa pròpia, que això és el que és bonic de plaça, que tu ballaràs a la teva manera.
0: Una cosa que, per exemple, els nostres avis i els nostres pares feien.
3: Correcte.
0: Sense fer cap mena d'escarafall.
3: Exacte.
0: És a dir, el meu pare i la meva mare, que eren molt balladors, ho ballaven tot amb un ball de festa major, per exemple, i tot ho ballaven diferent, i tot ho ballaven... I deies, i aquesta gent... On ho han après?
3: Perquè hi havia una pràctica, hi havia una immersió.
0: Clar.
3: Hi havia tot això. I nosaltres aquesta immersió o se'ns ha perdut o se'ns ha desconfigurat o la tenim en uns altres ambients i creiem que s'està perdent una mica això i és com posar el crit d'alerta de dir no, per això volem fer saraus, per això volem fer aquestes trobades intergeneracionals on es reuneixen músics, on es reuneixen balladors, on no hi ha aquest escenari i el propi músic ara se'n pot anar a cantar i el que estava tocant el flabiol ara pot sortir a ballar. I que hi hagi aquesta circulació és com una cosa vital, molt important, que abans passava i que ara potser ja no està passant tant.
0: I ara el fem una traca. Quins són els reptes, les activitats, el que tenim més proper d'aquí els propers 50 anys?
3: Uau!
4: Uau!
0: No, però els més immediats.
4: Mira, una de les funcions que per les quals ens va semblar que valia la pena constituir la federació, perquè, és a dir, haguéssim pogut continuar com funcionant com funcionàvem, amb aquests aplecs informals, no? On ens trobàvem, debatíem, conversàvem i després
3: ballàvem
4: i ja està, no? Però ens va semblar necessari, entre d'altres coses, constituir-nos per poder ser interlocutors amb les administracions públiques i amb una sèrie de gens que potser individualment cada una de les entitats petites doncs no tenia la força com per anar-hi. I aquesta és una de les funcions que hem començat a fer i que volem continuar fent en els propers temps i que, per exemple, ens ha portat a entrar en diàleg amb l'organització de la Fira Mediterrània per poder veure...
3: Perdona que et talli, Clara, és que també estem com molt convençuts de que té molts valors totes les activitats que proposem. Quan sents a vegades parlar a les administracions, sents parlar als polítics de que, clar, és que calen activitats intergeneracionals, calen activitats que no sé què, penses, ostres, és que tot això que estem fent ho té.
4: Sí,
3: si es treballa bé, no? Tot aquest, la visió de gènere, tot això, perquè a mi hi ha una frase que m'agrada molt i és que ho deia un DJ, i diu, una plaça de ball, un espai de dansa, és un espai polític.
0: Sempre.
3: Perquè aquí
0: sí,
3: estàs...
0: Tant.
3: Aquí estàs, la
0: tant.
3: Gent s'està relacionant, aquí estan passant moltes coses. I creiem que totes aquestes associacions que estan treballant estan fent una feina social, una feina política molt important. I en el fons és dir, ei, administracions, o sigui, és que som aquí.
0: Si una cosa fem, no només vosaltres, sinó tota la gent que ens dediquem a la cultura popular i a la cultura,
3: exacte.
0: És política.
3: Sí,
0: nosaltres
3: sí,
0: fem
3: totalment.
0: Política des del sentit més grec de la paraula, de la gestió de la polis, no? Estem

0: cosa que creix als marges i penso que això és molt bonic i s'ha de preservar que sigui així. Tampoc podem obviar que hi ha administracions que tenen recursos i que poden facilitar que aquests espais doncs, puguin desenvolupar-se i puguin créixer i puguin escampar-se, no?, arreu del territori. Llavors, des de la federació poder dialogar, no?, amb les institucions per anar cap aquí, ens sembla una funció important i que tenim ganes de fer.
1: Joan i Clara, el temps se'ns acaba de marxar, i no ho sembla, però hem fet més de 35 minuts de conversa. Això és moltíssim, però ha sigut tan xulo.
2: Molt agradable,
1: ens ho hem passat molt bé. Ara és el vostre minut de glòria. Hi ha alguna cosa que voleu dir que jo no us he preguntat, perquè jo sóc un periodista badoc i no us he preguntat bé, i dius, ostres, és que volem donar aquesta informació i el tio no ens ho pregunta. Com pot ser que no ens ho pregunti?
0: Jo crec que ho has fet molt bé com a periodista i ens has preguntat tot el que s'havia de preguntar. Jo potser només per afegir alguna cosa, que a vegades quan, és que ara quan escoltava en Joan que parlava així de preservar, no?, aquestes danses, en aquest sentit, no?, de que, ostres, que no es perdi, no?, aquesta manera... No es fa des d'un lloc, i en Joan no ho ha dit així, però per si algun noient ho ha entès així, no es fa des d'un lloc de voler fer les coses bé, perquè sempre s'han fet així, ensenyar com es balla correctament el ball pla, perquè és molt important preservar que no es balla... No, sinó simplement perquè és que quan el balles d'aquella manera... que mola molt. Llavors això s'ha de saber, no? I la gent ho ha de saber.
1: Clar.
0: No? I llavors com, ostres, no poder transmetre això, no perquè no es pugui canviar ni una coma de la tradició i perquè no, s'hagi hagi de quedar intocable com es feia no sé quin any fa, no sé quant de temps, sinó perquè com a cosa viva i orgànica, però amb coneixement d'allà on venim i de... Té molt de sentit i fa... És molt xulo de viure, llavors...
3: Que la tradició som nosaltres, l'estem fent nosaltres, i simplement la federació pot ser aquest espai de reflexió, de conduir, i com ha dit la Clara, no volem preservar cap objecte o cap dansa en concret, sinó és una manera de fer, una manera d'interrelacionar-nos i una manera de reactualitzar-ho tot, perquè de fet ningú antigament tenia la sensació d'estar ballant coses tradicionals, tothom ballava el que es portava, tothom tenia la sensació de ballar el modern, i nosaltres volem seguir sent moderns, no? sent actuals.
1: Sí, tant. Joan Codina Vila, Clara Ribatallada, el temps ara sí que se'ns ha acabat. Moltes gràcies per haver vingut al Festa Festa, que volem que a partir d'ara aquest programa sigui casa vostra, que pugueu utilitzeu-nos d'altaveu. Això és casa vostra, encantadíssim. Recordem, representants avui de la Federació Catalana de Músiques i Danses Tradicionals, fem-ho de traca. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Gràcies.
4: Festa Festa, estiu 2026.
5: Doncs fins aquí aquesta interessantíssima conversa. Joan Codina, Clara Ribatallada, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest primer especial d'estiu i, evidentment, per la gran feina que feu des de la Fem-ho de Traca. Ens retrobem ben aviat.
6: Festa Festa!
1: I amb les paraules de la Clara i en Joan, aquest Festa Festa número 2643 va arribant a poc al seu final. Volem agrair la col·laboració i la feina dels companys que han posat veu a la informació d'avui, l'Emma Robres amb les notícies del Tornaveu i a la Sara Soriol al peu del baròmetre casteller.
5: I tampoc ens ho podem oblidar de citar i agrair la tasca de tot l'equip tècnic i de redacció que fa possible que el programa surti a la llum cada setmana. Són la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Adell i nosaltres mateixos, la Mareu Carbó
1: i la Laia Camproví. Abans de tancar la paradeta i de desitjar-vos un bon cap de setmana de festes majors, ens acomiadarem, com és ja normal i és segell d'aquesta casa, amb una sardana.
5: Avui us deixem amb una peça carregada de sentiment. És la sardana Missatge Poètic, una obra del mestre Jordi León, interpretada amb el bon ofici de la Cobla Principal del Llobregat.
1: Nosaltres marxem, però la setmana que ve i tornarem amb el segon especial d'estiu.
5: Que tingueu una molt bona setmana i fins llavors, que vagi molt bé.
1: Adeu!

0: Tradicionarius, punt i seguit.
1: Hola, sóc Laura Pau, veu de Tradicionarius, punt i seguit. Avui iniciem el programa amb una cançó tradicional catalana força enigmàtica, El mariner, que ha esdevingut molt popular per la seva melodia i les primeres estrofes, però que és llarga, complicada i... uf, déu-n'hi-do, eh? Políticament incorrecta. I surt el fill del rei de l'Anglaterra, que és un personatge que trobem sovint al cançoner tradicional català. Vés a saber qui era. Canta aquest mariner, i molt bé, la Lídia Pujol.

Un trobador de l'Àfrica Occidental, que es va establir a Catalunya Central, es diu Momi Maiga i amb la seva arpa, la cora, acompanya cançons melòdiques com Kanu, que en llengua mandinka significa amor.

En el llibre Viaje en autobús, publicat l'any 1942, l'insigne escriptor Josep Pla parla d'un rellotger de Sant Feliu de Guíxols que és músic. Es refereix a Juli Garreta, autor de sardanes famoses com Juny, que va deixar impressionat el gran Igor Stravinsky, entre moltes d'altres. Juli Garreta també va escriure petites joies poc conegudes, com la que ara escoltarem, interpretada per la Cobla de Cambra de Catalunya. Es titula La Pubilla. Ah, espera. Ah, sí, em diu en Josep Maria Vidagany que ell va visitar el taller de rellotgeria d'en Garreta fa uns anys, i era un estanc de la Rambla de Sant Feliu, però hi havia una placa que recordava en Garreta.

Parlant de tabac i l'antic taller de rellotgeria d'en Juli Garreta, m'ha vingut al cap una cançó popular catalana que fa referència a aquesta planta que, d'ençà que la van dur d'Amèrica, va revolucionar el món i el paisatge del Principat d'Andorra. Els primers que la van cantar van ser els Orquestrina Galana, als anys 80. La del tabac.

El disc es titula genèricament Dropo. Vaja, no és gaire seductora, l'etiqueta, però darrere hi ha la presentació d'un cantant jove de Menorca que vesteix les seves cançons de sonoritat folk. A mi m'ha agradat una que diu Avui canto trist. Amb tots vostès, des de Menorca, Tito Martí. Gens Dropo i molt treballador.

Us proposo acabar el programa amb un poeta andalusí de Tortosa que hi va viure fa... bé, fa uns quants segles, i que ara ens descobreix Arturo Gaya. Quanta saviesa i bona voluntat ensenyaven aquests artistes que al segle XV van fer fora de Catalunya. Escoltem Ofici de poeta amb raonaments molt actuals, escrits l'any 1100 per el tortosí.

Tradicionarius Punt i Seguit és una producció del Centre de Recursos Vila de Gràcia que compta amb el suport del Centre Artesà Tradicionarius i la xarxa audiovisual local. Guió i realització, Josep Maria Vidagany amb la col·laboració especial d'Ovidi Franquesa. Us ha parlat Laura Pau.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui ens acompanya, de fet, el referent de benestar emocional i comunitari del Centre d'Atenció Primària de Can Pantiquet, per tant, doncs, un dels professionals que tenim a la ciutat de l'Institut Català de la Salut. Estem parlant de l'Eric Espósito Sanz i amb ell parlarem en el dia d'avui del dol.
2: Esteu escoltant Fem Salut.
1: Us hem de dir que l'Eric Espósito, tot i que és jove, és un dels veterans ja del Fem Salut. Benvingut, Eric.
3: Hola, bon dia.
1: Anem a parlar del dol, no és la primera vegada, però evidentment és un dels temes que sempre es diu s'ha de parlar més, i això és el que intentem a través d'aquest programa, que intentem que sigui totalment allò pedagògic. Quan parlem de dol, ho associem a la mort. Però va més enllà, no?
3: Sí, va més enllà, perquè al final el dol entenem qualsevol tipus de procés de ruptura en la meva normalitat prèvia. El que més coneixem o el que més es parla possiblement sigui el dol per una pèrdua d'una persona propera, però també hi ha per temes de salut, per canvis de situacions vitals, per temes de feina inclús, si estic còmode a la feina, per moltes diferents situacions.
1: I llavors, clar, encara el dol de les situacions també deu de ser diferent, no? Entenem?
3: Sí, evidentment sí, no? Normalment, quan parlem d'un dol, el més clàssic d'una pèrdua d'una persona, la intensitat emocional, el com naveguem per allà, sempre té una càrrega molt més, diguem, intensa, moltes vegades, que altres tipus de dol que a vegades ni tenim al cap que siguin processos de dol obertament, no? Però sempre acaben potser generant també algun tipus de conseqüència o afectació a nivell més emocional.
1: De fet, m'imagino que és diferent perquè quan parlem d'una pèrdua saps que no té retorn, no? Mentre que en altres situacions se suposa que si un evidentment ha de passar un dol si perd la feina, però se suposa que tindràs oportunitat de trobar-ne una altra, no?
3: Sí, hi ha alguns tipus de dol, millor dit, que sí que poden tenir com una solució, per dir-ho així, o una solució o un canvi que s'assembli, no?, a tornar a una certa normalitat prèvia. Hi ha altres tipus de dol que estem com intentant a vegades buscar solució a un problema que no la té, per dir-ho així, no? I crec que hem de sortir una mica d'aquesta mirada i no sempre intentar solucionar, sinó més acompanyar en certs processos.
1: Anem a explicar, perquè ara que parla l'Eric de processos, ens consta, perquè hem parlat en d'altres ocasions, que el procés de dol té com diferents etapes, no? Allò com bastant definides, bastant marcades, no sé si tothom passa per les mateixes o...
3: Realment és més un marc explicatiu més que una realitat per tothom, perquè moltes vegades quan parlem de les diferents etapes, les típiques més conegudes, no?, com la negació, la depressió, la negociació, totes aquestes etapes que es van succeint d'una certa manera, al final sembla que tothom haguem de passar per les mateixes, no?, que tothom hagi de passar de la negació a la ràbia, de la ràbia a la negociació, que es diu, que és un terme una mica així estrany, i després a la depressió, que també és un terme que tenem aquí una mica complicat, i després ja l'acceptació, que és un terme que a mi no m'agrada gens, per dir-ho així, i realment és que no és així, perquè quan tu preguntes a algú, expliques una mica aquesta situació i li preguntes obertament en quina etapa es creu que es troba, doncs a lo millor diu, no t'ho sé dir, en trobaria una mica totes o ninguna, no ho sé. És més un procés, més com una muntanya russa, més que un procés lineal en aquest sentit.
1: El que sí que és cert és que la negació o la ràbia hi és, no?, en tots els processos, perquè, clar, quan estàs parlant de dol és una cosa que, d'entrada, et costa d'assumir, no? No és un procés allò, et trobes en una situació que no és del teu agrat.
3: Sí, i a més es veu perquè encara que sigui un procés de pèrdua per una persona al qual li ha hagut un procés d'enfermetat previ, que podríem potser arribar a entendre, potser aquesta persona ja estava una mica més al dol més anticipat, encara i així, aquesta sensació inicial com de que la ment no connecta a vegades amb la situació és completament normal. O sigui, és que és, en les primeres etapes del dol és molt habitual que sempre tinguem com aquest punt una mica de, a vegades, inclús desconnexió, no?, amb la situació, i això no és un problema de tipus psicològic, és una realitat dins d'un procés és, que és complicat i que a vegades el nostre propi cervell busca maneres també de poder com disminuir una mica la intensitat del malestar, no?
1: Eric, deies, ja en aquestes etapes que tu no estàs del tot d'acord, no?, que es defineix així, perquè dius, no, més que etapes lineals estem vivint una muntanya russa, ja han hagut dues que has dit, aquestes no m'agraden. La terminologia, si més no. El sí. tema de negociació i acceptació.
3: Sí, negociació, perquè al final, tu quan parles de la negació, crec que tothom pot entendre una mica per on va. La ràbia jo crec que es pot entendre cap on va. La depressió, encara que jo li posaria més una etapa més de tristesa, més que de depressió, perquè això implicaria una altra cosa, també entenem per on va. Però clar, que quan tu dius una negociació respecte a un dol, què dimonis està implicant això, no? I al final moltes vegades s'implica dins d'aquesta part en la qual busquem alternatives o busquem culpabilitats de si hagués fet alguna cosa diferent, si hagués plantejat això, si hagués plantejat allò, pogués haver, potser s'hagués evitat aquesta situació, però segueix sent una etapa que sempre, com tinc poca, diguem, poca vinculació amb aquesta etapa, quan l'has d'explicar o l'has de contextualitzar, sempre com que trobo una mica de problemes en aquest terme, no?
1: Bueno, d'entrada diries ja amb què negocies, amb tu mateix,
3: clar,
1: ara, no?
3: És que, són termes que, a més, és que no m'acaben de convèncer. Hi ha models més nous, més actuals, perquè posen també en un paper molt passiu. Si et fixes, són com processos pel qual tu passaràs i no saps ni quan durarà ni quan no durarà, i jo puc fer alguna cosa per passar per aquests processos. Sembla com tot molt passiu i això no m'acaba de convèncer, no? I el tema d'acceptació és que sempre, i això a través també de l'experiència consulta, doncs puc arribar a entendre que algú no vulgui acceptar que hi ha una pèrdua, però això no t'implica que no ho puguis entendre i tenir un funcionament a partir d'aquí, no? Perquè evidentment jo preferiria que aquesta pèrdua no hi hagués sigut, però això no m'impedeix poder tenir, doncs, un dia a dia o poder tenir una funcionalitat. I a vegades també l'acceptació és que s'ha quedat com un consell una mica buit, no? És la típica frase de, bueno, és que lo tienes que aceptar ya. I això normalment a la gent que està en procés de dol és un cop de peu a tots els budells, per dir-ho així.
1: Mm-hmm. Llavors, Eric, deies, bé, això, no? Cadascú afronta aquesta situació de la millor manera possible, però quines serien aquestes eines que des de, com a referent de benestar emocional, doncs tu mateix, no?, que dius a consulta, en aquesta conversa amb les persones, doncs facilites?
3: Primer de tot, la normalització. Hem d'entendre que és un procés que, encara que sigui el procés, un dels processos més habituals que podem tenir al voltant, perquè igual que hi ha vida, hi ha mort, i en aquest sentit ens acompanyarà tots en algun moment, parlem molt poquet del tema del dol. Sempre és un tema que intentem com tancar en un caixó i no obrir-lo molt perquè fa mal, però al mateix temps la societat ens empeny una mica que hem d'avançar ràpid per aquest procés. És com una mica contradictori tot, no? Llavors, molta gent, quan està en procés de dol, no té un espai al seu voltant on poder parlar de com es sent, de com està passant per el dol, de les situacions que té, de si és normal, no és normal el que sent, i la primera part que s'ha de donar és poder fer un espai, una mica d'acompanyament, on es pugui parlar de forma normalitzada del que sents, del que passa, i d'una mica del que també esperes, no? Què consisteix el dol? Hi ha una temporalitat al dol, en 6 mesos has d'estar millor, no has d'estar millor, totes aquestes coses són coses que s'han de poder parlar. Llavors, la primera part, ja sigui dins dels grups més d'acompanyament o més quan fan les primeres visites, sempre ha de ser l'espai de normalització, jo crec.
1: Mm-hmm. T'estava escoltant i pensava, dic, clar, és diferent allò quan un viu el dol d'una pèrdua, d'una persona que, no?, ha marxat, que quan un l'han anunciat que, doncs, una malaltia que no té cura i que has d'assumir el teu propi dol, no?
3: Són coses diferents, sí, perquè al final, quan és per una pèrdua, es treballarà d'una certa manera. Quan és sobre un procés d'enfermetat, segurament l'impacte, com afecta el teu dia a dia, serà molt, molt diferent, i depenent també del pronòstic que tu tinguis respecte a aquesta enfermetat, no? Pot ser que hi hagi un procés físic que t'afecti, però que puguis seguir amb una certa funcionalitat, encara que més limitada. O potser, si estem parlant en processos més terminals, doncs també com la persona se li acompanya en aquest procés de final de vida, doncs també és un tema. Crec que aquí sí que hi ha normalment es treballa una mica de forma diferent, no? I crec que tot el tema, quan és la persona la que s'està treballant per al seu projecte final de vida, tot el que sigui el poder acompanyar en els seus últims desitjos, en una mica poder fer tancaments, en poder parlar amb qui hagi de voler parlar, en poder escoltar una mica les seves pors i inseguretats, jo crec que normalitzar que puguin estar, crec que també és una mica el camí, en aquest sentit.
1: L'Eric fa servir allò, s'ha de normalitzar, no? Ho has dit allò abans, ara també s'ha de normalitzar, s'ha de parlar més en qualsevol edat. És a dir,
3: sí,
1: també?
3: Sí.
1: No, allò que deies, estem en una societat que sí, s'ha de parlar, però anem ràpid, eh? Anem per feina i...
3: Bueno, que hem fet moltes vegades amb els nens, potser ara, bueno, ja no dic ara ni abans perquè cadascú fa una mica el que pot, però sí que és veritat que tenim la tendència una mica a voler protegir, dic entre cometes, encara que no se'n vegi, a voler protegir els infants, no? I els infants han d'estar implicats en les pèrdues també, dins del que poden ells, evidentment, el seu llenguatge entendre, no? Evidentment, no es parlarà igual a un noi de 13 anys que a un noi de 6 anys, no? Però han d'estar implicats. Aquella tendència de, no, que el niño no vea, que el nen no estigui, també té dret a despedir-se dins de la seva manera, té dret d'acomiadar-se, a entendre el que està passant, perquè si no, al final, és un procés que no acaba d'estar tancat. Si a nosaltres, imaginem una perspectiva adulta, no? Si a nosaltres no ens deixen ser a l'últim moment d'un tanatori o en una cerimònia que volem estar, doncs és un procés molt dur per nosaltres també. I per als nens tenen dret també a estar implicats.
1: Però a partir d'alguna edat en concret? O, és a dir, si tu tens allò un familiar a l'hospital, l'infant ha de poder anar a acomiadar-se d'aquest familiar?
3: Al final hem de poder parlar amb ells, també dels que ells volen, també en aquest sentit, i hem de treure'ns una mica la idea de sempre tendir a la infantilització completa dels nens, en aquest sentit. Des de molt d'emprenedat edat ells poden tenir ja una comprensió del que passa al voltant, i si això ho normalitzes de parlar amb ells i, escolta, doncs, l'avi, l'àvia, la mama, el papa estan a l'hospital, com et sent, vol anar, doncs ells dins de la seva comprensió de com parlaran, doncs també expressaran una mica les seves idees i se'ls ha de poder escoltar. Després, a lo millor, hi ha coses que es poden respectar o no respectar, igual que per als adults, però sempre que puguem demanar la seva opinió està bé que intentem respectar-la una mica.
1: I després hi ha alguns elements o alguns tips allò per dir, escolta'm, i per superar aquest procés de dol, que no s'enquisti i que acabi doncs, provocant una malaltia de salut mental, no? Perquè no surts de... què s'ha de fer? S'ha de continuar normalitzant allò de dir, bueno, siguem, parlem-ne, no?
3: És una part molt important i sempre tenim aquesta idea dels tips, de les eines de psicologia, i és una manera que hem fet de que la psicologia sigui com una cosa molt, molt pràctica i a vegades pot ser simplement donant els espais necessaris, els temps necessaris en aquest sentit. Sí que és veritat que, evidentment, doncs, dins d'un procés de dol, en el grup de dol que fem, doncs, també es parla d'autocura, es parla dels hàbits, es parla de com sortim, de com no sortim, de l'exercici, de moltes coses que poden ajudar a sobreportar una pèrdua i un malestar emocional, però crec que en un procés de dol els millors tips que es poden donar és, primer, permetre't estar com estàs i no posar-te presa, i després, doncs, sempre tendim una mica aquest intent de normalització, que això pot anar cap a moltes vies, perquè al final aquella situació que tu ara mateix no estàs passant per davant d'aquell puesto perquè era on anaves amb la teva parella, amb el teu pare, amb la teva mare, doncs t'agradaria poder anar-hi en un moment més endavant, doncs potser en algun moment hem d'intentar com tornar a apropar-nos, no? No sempre l'evitar totes les coses o tot el malestar sempre serà el camí. A vegades hem de poder afrontar una miqueta això, en aquest sentit.
1: De vegades és que un se sent com culpable, no? Allò que a l'Eric, que com us dèiem, allò acostuma, ens coneixem ja de fa uns quants anys, jo diria, no? En aquest espai del FEMA Salut, sempre ens diu, hem de ser una mica generosos amb nosaltres mateixos, sí. No? I també doncs permetre'ns, no? De fugir d'aquesta culpabilitat de dir, és que estic fent això i ara ja no hi ha l'altra persona i et sents com malament, no? Fins i tot de riure, potser.
3: Això és un tema molt important i se'n nota que has agafat molt bé tot el que sempre dic, perquè sempre parlo de l'amabilitat cap a un mateix, no? I és un tema que surt molt recurrent, perquè moltes vegades quan estic en un procés de dol tenim culturalment i per tradició una mica la manera de viure'l des de la pena de la tristesa, no? S'ha inculcat una mica així, en altres cultures és diferent, però aquí, doncs, d'on venim tenim aquesta cultura una mica, i llavors sembla que quan a vegades fem un pla o fem una activitat en la qual ens raïm o ens ho passem bé, sembla que estiguem fent alguna cosa malament, no? I aquí a vegades és quan agafem o podem agafar la tendència de no em sento preparat per estar aquí perquè em sento culpable. I la culpabilitat és una emoció que, per com funciona, si sempre li faig cas, seguirà apareixent moltes més vegades. I llavors, clar, mai acabaré de poder tenir un espai una mica de confort. I és un procés que el meu propi cap i el meu propi cos aniran cap allà de forma natural. Perquè al final la tendència és una mica l'equilibri, no només que hi hagi una sola emoció en aquest sentit. Mm-hmm. Llavors ens hem de permetre, a vegades també, el poder tenir un moment una mica de desconnexió, un moment de passar-ho bé, un moment de poder provar coses diferents, doncs potser, doncs, si ara s'aprova més l'estiu, no? El tema de, i si ens anem un cap de setmana, dos dies fora, potser la perspectiva també canvia una mica, no? I m'ajuda una mica.
1: Comentaves que feu grups d'adult, és a dir, imagino que a molts centres d'atenció primària on hi ha aquests referents, no?, de benestar emocional, treballeu de forma grupal, perquè heu vist que el grup

0: no tenim la manera de funcionar, no? Però els grups intenten donar aquesta normalització i que es puguin sentir una mica escoltades i que puguin parlar obertament de com es senten. I aquí poden entrar moltes emocions en aquest sentit. I a vegades coses que en el dia a dia en el carrer, doncs a vegades no es veuen preparades per poder parlar d'una certa manera. Llavors sí, en principi entra dins de la cartera de serveis, dels referents de benestar emocional, el tema dels grups de dol, i en principi són grups que a qualsevol ambulatori, doncs potser en un moment o en altres s'estan fent en aquest sentit, i crec que donen una resposta molt necessària.
1: Ens estem centrant en el dol, ajudar una pèrdua definitiva, però deien que hi ha diferents tipus de dol. No sé si a l'hora de fer grups també diferencieu,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: clar,
0: sí.
1: Perquè deien que l'abordatge ha de ser diferent.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Sí, evidentment el dol per una pèrdua d'una persona doncs s'abordarà d'una manera i són tipus de grups, i el dol per situacions vitals o canvis, diguem, més a nivell físic o més inclús d'enfermetat es poden treballar des d'altres temàtiques, no? A vegades en aquests grups es poden englobar més dins un grup més de benestar emocional més general, no? Per tornar a connectar amb certes coses que em donin una mica aquest benestar al dia a dia, i sempre els grups de dol de persones sempre aniran per una altra banda, sempre seran més específics en aquest sentit. Crec que han de tenir l'espai cadascú pertinent.
1: I dèiem allò que es fan en grups diferenciats, però també es tracta de parlar, escoltar, no? Bàsicament.
0: Sí. Al final és parlar i escoltar, i també hem d'aprendre també a parlar i també hem d'aprendre a escoltar, no? Una mica, i està molt, molt xulo veure com elles mateixes o ells mateixos quan estan al grup, doncs a vegades entre ells mateixos en aquest clima de conversació respectuosa, respecten els tons, respecten les emocions alienes, i com ells mateixos van agafant i fent la pròpia dinàmica del grup en aquest sentit. Però evidentment sí que són grups en el qual parlarem de la pèrdua, però tampoc hem d'entendre que el primer dia ja estarem aquí volcant-nos i cadascú ha d'explicar la seva història vital, perquè això potser seria un impacte massa gran al principi, no? Al principi sempre intentarem entrar una mica des de la normalització, des de la conversa respecte al dol, de com l'entenem, de com funcionem, i poquet a poquet anirem entrant doncs les nostres històries vitals, les nostres necessitats, els nostres esdeveniments una mica més recents o la pèrdua.
1: Tothom necessitaria una sessió d'aquesta mena o no? O hi ha persones que tenen eines suficients per en sortir-se soles?
0: A veure, tothom pot necessitar que algun moment se l'escolti. Això és una realitat. I moltes sessions que són primeres visites de tema de dol, moltes vegades no acaben entrant al grup perquè realment no, després no crec que el grup o ells mateixos no volen, o perquè potser crec que no és necessari, no? El tema de que entris en un grup o no, no té tant a veure amb una càrrega patològica o no, sinó també per al teu moment de necessitat. Hi ha gent que dins d'un procés de dol, potser en un procés temporal concret, doncs necessitaria aquest espai d'escolta i de suport, i la mateixa persona al cap d'uns mesos no el necessita. Llavors és una mica depenent del moment i del que tu necessites. Necessites una escolta que no et sentis jutjada, doncs potser un grup on puguis parlar obertament, potser és una mica la resposta. Necessites simplement una mica, com diguem, d'escolta activa en una situació més íntima i individual, doncs també hi ha més opcions en aquest sentit, no?
1: I Eric, has dit bé, tenim allò entès, allò, aquestes etapes, allò lineal, això no és així, és, has dit allò muntanya russa. Pot ser que una persona doncs digui, escolta, m'ho estic superant prou bé i al cap d'un temps tinc una recaiguda, perquè
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Allò de dir, pensava que ho havia superat i no.
0: I jo tampoc ni li diria recaiguda. Sempre soc molt amb els termes, intento ser molt curós amb les persones que tinc a consulta, perquè a vegades venen i diuen, no, és que he recaído i és que ho estic com, i ja anem a jutjar, no? Sembla que ho estigui fent malament. I escolta, el tema de que tu estiguis passant per una primera persona i quan arriba una data concreta, per exemple, doncs tu tinguis el record i tinguis una certa càrrega emocional, per mi això no és una recaiguda, per mi això pot ser molt normal en aquest sentit. Al final un dol no implica que d'aquí un any, dos o tres no pugui tenir tristesa quan penso a la persona, però l'única diferència és que també entraran altres emocions, simplement. Llavors, inclús dins d'aquest model una mica més conegut, que no dic que no sigui que estigui malament, sinó dic que m'agrada més veure com unes guies molt àmplies, no? S'entén que la part de tristesa és quasi al final del procés, perquè és un moment en el qual el nostre cap, la nostra ment, també connecta amb la realitat de la pèrdua. Justament al principi, que potser estem una mica com més desconnectats, no és perquè no vulgui processar-lo, sinó perquè el meu cap encara està una mica en què està passant. Quan connecto realment amb la pèrdua, és molt probable que potser el meu estat d'ànim com que pugui anar cap a baix durant un temps.
1: Bueno, i de fet, per experiència pròpia, no? La tristesa, sempre que penses en aquella persona que ja no hi és,
0: Pot aparèixer. I això no és una patologia. Això simplement crec que és un procés normal, i la idea és que igual que pot aparèixer la tristesa, doncs després, recordo alguna anècdota, i pot

0: apareix en una altra moció, però crec que sempre aquesta enyorança pot estar-hi i crec que és, hem de normalitzar una mica que això formi part del procés normalitzat de dol en aquest sentit.
1: De fet, fins i tot en dates especials, com tu comentaves, no? Jo he sentit a dir el fet allò de dir està bé parlar-ne aquell dia, doncs mira, avui hauria fet tants anys, no? Seria l'aniversari i tenir-ho present i poder comentar-ho, no?
0: Sí, sí, clar, al final el tema torna mateix, si estem parlant de normalització.
1: No és allò de dir normalitzar, no vol dir allò, doncs mira, ara ja, això ja ha passat, passo pàgina, bueno, passo pàgina de forma relativa, no?
0: I hi ha gent que entén el normalitzar com oblidar, i per mi el dol no és oblidar, sinó fer una nova normalitat on la persona doncs pugui recol·locar una mica la pèrdua en aquest sentit, no? I com acompanya aquesta pèrdua a través de la meva vida. Llavors, normalitzar per mi és que la conversació pugui anar de com estic avui, d'una cosa que va fer aquesta persona, de com em sento en el dol, de què hem d'anar a comprar, o sigui, poden una conversació normalitzada on pugui entrar una mica de tot, i això no és tancar un caixó, perquè això implica que cada que obre el caixó no era un impacte molt gran, sinó espatllar-lo en el meu dia a dia.
1: Bueno, de fet, jo deia jo per experiència pròpia que de vegades dius, ai mira, això ho deia ma mare, ai, això ho deia el meu pare, no? O es reconeixes, i per mi això és un orgull. Entenc que...
0: Sí, perquè no? A més segurament quan ho dius des de l'orgull, des de la normalitat en aquest sentit, no? En canvi, si m'ha agafat una mica la dinàmica de sempre evitar parlar de la persona, dels seus moments, i sempre tancar-ho tot en un caixó, és que ja només fer aquest comentari segurament tindrà un pes molt gran en mi, tindrà una incidència molt gran. I per això el tema de normalització, perquè l'impacte emocional també, quantes més vegades parlo del tema, més m'acostumo també a parlar del tema, l'impacte emocional, doncs, si en principi està en un 100, després anem poquet a poquet baixant una mica i em permet tornar a parlar de la persona, tornar a funcionar diferent.
1: Bé, l'Eric ens ha parlat això de muntanyes russes, ara que estarem a l'estiu i que molta gent visitarà els parcs d'atraccions, doncs que sapigueu que la vida també té això, sí, que és una muntanya russa, i mai saps allò si et toca estar a dalt o a baix o per on pararàs. Així que l'hem d'afrontar el millor possible, i sobretot jo crec que del que ens ha dit l'Eric, dues coses claus són parlar-ne i escoltar.
0: Jo l'únic la recomanació per tancar una mica, si se'm permet, seria que si tenim una persona que està al voltant nostre i es troba en una situació de dol, més que aconsellar, preguntem què necessites, i a partir d'aquí el que puguem fer.
1: I si no necessites res, estàs al seu costat i
0: ja està.
1: I ja està.
0: Hem d'aprendre a tolerar també les emocions que no són tan agradables per nosaltres.
1: Eric, com sempre, tot un plaer, moltíssimes gràcies. Bon estiu, si no ens retrobem.
0: Igualment, a vosaltres.
1: Si no ens retrobem a aquesta temporada, sí, però segurament que la propera que sí que hi serà amb nosaltres. Que vagi molt bé, adéu-siau.
0: Igualment, gràcies.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Com estàs? Espero i desitjo que molt i molt bé. Sempre, això sí, a prop de la ràdio, també en temps d'estiu. Aquells temps diferents, sobretot hi ha un detall molt important, i és que durant uns dies no treballem. I això canvia els hàbits, els horaris i fins i tot els gustos per les cançons. Per això, des de fa molts anys, es fabriquen cançons pensades per ser cançó de l'estiu. Ens havíem quedat al final de la primera hora d'aquest programa amb una cançó gairebé políticament incorrecta ara, no? El saca el whisky Chelly para el personal potser es podria considerar una apologia de l'alcoholisme. No ho sé, les coses han canviat molt. El món ha canviat molt. I la cançó de l'estiu del 1976, jo crec que si sortís ara, estaría prohibida.
2: La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero.
1: La Ramona va ser cançó de l'estiu 76 amb Fernando Esteso.
2: Ramona, te quiero.
1: Però si em permeteu, d'aquell estiu prefereixo escoltar a l'amic Llorenç Santamaría. Si tú fueras mi mujer.

0: Si tú fueras mi mujer.
1: Si tú fueras mi mujer.
0: Lorenzo Santamaría.
1: Si tú quisieras.
0: Que sempre ha tingut ànima de roquer, però sempre ha triomfat amb balades com Para que no me olvides o aquesta, que va sonar tant al 1976. Per cert, tu ja hi eres? Sens dubte va ser una de les sorpreses de l'any. Maite i Maria, èxit internacional. Bàcara, Yes Sir, I Can Boogie.
2: Mister, your eyes are full of hesitation.
0: Sí, amb el seu anglès macarrònic, però va funcionar. En l'actualitat encara sovint me la demaneu a les sessions revival del Coco. Agrada a molta gent.
2: Baby,
0: ja saps que Maria ens va deixar, no fa pas gaire. Jo havia compartit amb elles molts bolos als anys 80. Un productor alemany les va veure actuant a Canàries, a una sala de festes, i se les va endur perquè va creure que funcionarien.

Però el 1977, Yes Sir, l'autèntica cançó de l'estiu va ser de Rafaela Carrà. I una rumbeta que senzillament es deia...

0: Bé, en el 78 va triomfar molta gent. Va ser un any musicalment molt intens.
1: Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
0: Però ara estem concretament repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Estoy harto de rodar como...
0: Un dels temes del 78 més històric, perquè ha passat fins a l'actualitat a ser un èxit, és aquest. Vivir así es morir de amor, amb la prodigiosa veu de Camilo Sesto.
1: Por amor, no quiero más vida que su vida, melancolía.
0: Aquí, sí, aquí baixo el volum perquè canti el personal. Jo espero que vosaltres també estigueu cantant. Ho noto, ho sento, sé que ho feu. És molt sa cantar. El que no pot ser és que estiguem deixant això de cantar només pels professionals. Quan jo era petit, sentia cantar la gent pels celoberts de les cases, quan es dutxaven, quan baixaven l'escala, xiulaven. Tot això s'està perdent. Som uns sossos i uns estaquirots, home. Abans érem més alegres, o no? Clar que amb les coses que ens estaven passant últimament... Una dada curiosa és que el 78 va repetir com a cançó de l'estiu Rafaela Carrà. No és habitual que el mateix intèrpret dos anys seguits sigui cançó de l'estiu oficial, podríem dir. Però en aquell temps Rafaela era una showwoman que presentava un programa de televisió a l'únic canal que existia i que, per tant, tenia unes audiències enormes. I, a més, ella queia molt bé a molta gent presentant, cantant, ballant... I per això aquesta cançó la coneixen fins i tot els més joves. Y es que en el amor, todo es empezar.

0: Un record per Rafaela Carrà, novament cançó de l'estiu 1977. I 1978. Anem al 79.
1: Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man.
0: Triomfava Gris, Brillantina, La febre del dissabte a la nit, a les discoteques omplia les pistes Patrick Hernández, en el pop espanyol, abans de dir-se movida madrilenya, els Tequila, Humberto Tozzi li cantava a Gloria, el vell amic Rod Stewart continuava triomfant i, sobretot, la reina de les discos, Gloria Gaynor, amb el seu I Will Survive. O aquest I Went See I'm the Village People. Però la cançó de l'estiu era un altre món, era una altra història. I a Espanya, aquell 1979, va ser de Miguel Bosé, abans que es tornés boig, amb Super C.

Super Superman està considerada la cançó de l'estiu a Espanya 1979. I tu pensaràs, amb la de cançons boníssimes que hi havia i aquesta va ser la cançó de l'estiu? Ah, doncs així són les coses. Era un Miquel Bosé molt jovenet que havia descobert José María Íñigo en un dels seus exitosos programes, el que us deia a la televisió. Només hi havia un canal i tenia unes audiències increïbles. Qualsevol desconegut sortia per la tele i el dia següent ja era un personatge famós. Això ho comento per als més joves, els que ja hi éreu, ho recordeu perfectament. Canviem de dècada? Germans Cocodrilos! Anem als anys 80. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you. Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Video Killed the Radio Star. El vídeo mató a la estrella de la radio. Ja ens feia entreveure el techno de principis dels anys 80. L'invent, per l'ocasió, es va dir Bagels. Va ser un one hit wonder, però d'aquí van sortir grans músics per altres formacions. L'anècdota és que aquell 1980 va començar les seves emissions al primer canal de televisió dedicat a la música. Només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar les seves emissions amb aquesta cançó, El vídeo mató a l'estrella de la ràdio. El temps ha demostrat que el vídeo no ha matat ningú, i molt menys a nosaltres, les estrelles de la ràdio. Perquè llavors érem estrelles, ara no. Però en aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, en aquell temps, els que fèiem ràdio érem autèntiques estrelles, sí, sí. Però el vídeo ens ha ajudat als nostres bolos a complementar els àudios. I parlant d'àudios, ja veieu que la majoria de cançons considerades oficialment cançó de l'estiu són fàcilment recordables, però no totes. Hi ha alguna excepció. Aquell 1980, i aquesta no me l'heu demanat mai més des que va sortir, la cançó de l'estiu era un one hit wonder d'un grup anomenat Ejecutivos Agresivos, Maripili.

Això sí. Això és el més important de les cançons de l'estiu. Nada más en qué pensar. Cançons per no escalfar-nos el caparronet. I no m'estranya gens que mai més us hagueu recordat d'aquesta cosa fàcilment oblidable, però que va ser cançó de l'estiu 1980. M'he quemat. La seva més gran originalitat va ser no pronunciar les des de Dinamarca finals a les paraules, com a la vida real i en segons quins llocs de l'estat espanyol acostuma a fer la gent. I el 81, bueno, ja fa bastant, eh? Tu ja estaves, oi? Bueno, això era Sabrosona. Però no va ser cançó de l'estiu, eh? La poso només com a mostra perquè t'orientis, perquè et situïs.

0: pura que un convento.
1: Diu pura, oi?
0: És més pura que un convento.
1: És que en el seu moment la gent discutia per això. No. Què diu, què diu? Pura, diu pura, diu pura.

0: Ah, que bé que ens ho estem passant. En el programa d'avui, que no serà l'únic dedicat a la cançó, a les cançons de tots els teus estius. Pavo Real. Papa. Te'n recordaves, oi? Pavo Real, José Luis Rodríguez, el que li deien el Puma.
1: A todo negro presente, yo me voy a aconsejar.
0: Però no, no, la cançó de l'estiu del 81 va ser de María Jesús i su acordeón.
2: Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover.
0: Que anava acompanyada d'una coreografia molt fàcil de fer i que a la gent li encantava. És que és molt important, eh? Per arribar a ser cançó de l'estiu és molt important que hi hagi una coreografia. Jo crec que això és el 50% de l'èxit de les cançons.

El temps ha demostrat que t'agradin o no, Mecano ha estat el grup de pop espanyol que ha venut més discos al llarg de tota la història. Maquilla-te, maquilla-te. Per una altra raresa, la cançó de l'estiu del 82 va ser d'un grup del que no havíem tingut notícies ni abans ni les hem tingut després.

0: tròpicos.
1: Mai no veurem l'arc de Sant Martí si mirem sempre a terra.
2: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Mall.

1983. Like Dolce Vita. Aquell va ser un estil de Dolce Vita. Right. Aquell estiu... Like Dolce Vita. Va arrasar Ryan Paris. Que encara es guanya la vida gràcies a aquesta cançó. Like que va sonar a tot arreu, a totes hores. Que va ser la més ballada. Dolce Vita. I és que realment és una cançó que dona bon rotllo, eh? Però no, no va ser la cançó de l'estiu. Aquesta sí. Toma! Miguel Ríos, el roquer que coneixíem des dels inicis dels 60, després d'un temps fosc, va tornar a omplir totes les places de toros del país amb el seu rock de una noche de verano.

era el rock de una noche de verano. ¡Qué grande! Miguel Ríos. Cançó de l'estiu 1983. Especials del teu coco, com sempre, des de la ràdio.

Escuela de Calor de Ràdio Futura. El seu autor i intèrpret, Santiago Auserón, que més tard en solitari va treballar amb el nom artístic de Juan Perro, va estar fa pocat de convidat al programa, com tants d'altres. Ja saps, aquí ells s'imaginen quina cançó els hi hagués agradat escriure.

Escuela de Calor, Ràdio Futura, i aquell 84 també continuava l'èxit de Miguel Bosé, de La Unió, de Stevie Wonder, de Wham, d'Ivan, de Kool & The Gang, dels Opus. Na, na, na, na, na. Però la que està considerada cançó de l'estiu, perquè és la que en aquell moment va ser notícia important, va ser aquesta. There comes

no té cap dels ingredients necessaris per ser Canción del Verano, oi? Però és que, una vegada més, la música va fer per la gent necessitada el que són incapaços de fer els polítics. Per ajudar els nens d'Àfrica, que morien de gana, es van reunir alguns dels més grans artistes d'arreu del món. Lionel Richie, Tina Turner, Michael Jackson, Joe Cocker, bueno, i molts més, amb aquest tema benèfic.

We are the world. Nosaltres som el món. We are the children. Nosaltres som els nens. L'excepcional banda, per una única ocasió, es va dir USA for Africa. Va ser el número 1 de l'any següent, 1985, als Estats Units. És a dir, el número 1 de l'any és el disc que ha estat més setmanes consecutives en el número 1. Durant tot l'any, esclar. El 1985, el grup més contractat a Espanya va ser Alaska i Dinarama. El seu àlbum Deseo Carnal portava algunes joies com aquesta, Ni tu ni nadie.

0: tú ni nadie, o cómo pudiste hacerme esto a mí. Tot això abans de A quién le importa, que arribaria dos anys més tard. Sí, el 85 va ser el grup més contractat, però la cançó de l'estiu va tornar a ser de George i Dan.
1: Ay, no le llapa, pamo.

una altra cançó que potser avui seria políticament incorrecta. El Africano. Cançó de l'estiu 85.

potser millor que canviem a l'estiu de 1986. I el xiulet? Ah, molt bé, sí. La recordes també, oi? Eren les 100 gaviotes dels Duncan Doo. Fa poquet el programa va estar Mikel Erentzun.

0: recordes de cantar-la una mica?
1: Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar.
0: Ah, veig que estàs bé de memòria. Cien Gaviotes va ser un dels èxits del pop espanyol de l'estiu de 1986. Ah, però per tenir el títol oficial de cançó de l'estiu no va poder amb aquesta...
2: Ai!

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá. Mírala, mírala, mírala.
0: Victoriana, encara no s'ho creuen, perquè no estava previst que això arrasés i es convertís en la cançó de l'estiu 1986. Per ells era una cançó més d'un doble àlbum que van publicar junts i que es deia Para la ternura, siempre hay tiempo. M'agrada aquest títol genèric, oi? Para la ternura, siempre hay tiempo. I per recordar, també, sobretot, moments de festa. El 1987, si sorties a ballar, segurament en qualsevol moment de la nit, et topaves amb aquest tamarro.
2: I no

produccions pensades per ser ballades i ho van aconseguir. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, va ser èxit del 87. Ah, però la cançó oficialment de l'estiu va ser una que va estar ni més ni menys que 16 setmanes consecutives número 1 a Espanya. Voyage, voyage. Va ser número 1 de l'any. Desire-les.

Sí, va ser un d'aquells fenòmens que només es dona a la música de tant en tant. Corria 1987. Es va convertir a Espanya en el número 1 de l'any, perquè va estar 16 setmanes allà dalt. Venia de França. La cantant era des d'Idelé. Les cançons de tots els teus estius en aquests programes especials d'estiu del...

0: Voyage, voyage. Esclar que seguirem, però ara, de moment, us deixem amb un dels grans èxits i dels grans invents de 1988. El senyor Francesco Napoli, One Hit Wonder, ja vaig tenir l'ocasió de presentar-lo, es va forrar fent un playback total del Bala Bala. Senzillament va agafar clàssics italians i els hi va afegir una mica de ximpum-ximpum de discoteca. Encara això omple la nostra pista. Agrada molt. Bala. Procura ser feliç, Coco. Va, va, va.
1: Cocodril Club. Va.
0: Almenys intenta-ho, val la pena.
1: El programa Revival.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
0: Cocodril Club.

setmana més. Benvinguts a la dansa catalana. Programa de cultura i informació sardanista produït per Ràdio Palamós, també per les emissores de la xarxa de comunicació local. Dirigent i presentant en una setmana més, en Joan Teixidor. Doncs anem a veure el que els hem preparat per aquesta setmana. Començarem amb una sardana del compositor destacat. Parlarem de Llorenç Sales i d'Albert Font. Radiarem dues estrenes, un ball per a cobla, i acabarem amb tota la informació sardanista. Comencem amb el compositor que enceta les edicions de juliol, Rafael Figueres Auladell, en el 120 aniversari del naixement. Sardana de 1970. L'Aplec de Pedralta amb la cobla Ciutat de Girona.

Hem acabat d'escoltar la plec de Pedralta de Rafael Figueres, compositor destacat de Juliol, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Anem per l'espai de les biografies, començant per un gran desconegut, Llorenç Sales Tost, del que dimarts es compliran 50 anys de la mort. Llorenç Sales neix a Olesa de Montserrat el 9 de juliol de 1894 i mor també a Olesa el 21 de juliol de 1976. Compositor, director i instrumentista, estretament vinculat durant tota la seva vida a la tradició musical de la seva vila. Fill i net de músics, el seu avi, Francesc Sales, havia fundat els Nois d'Olesa l'any 1885 i posteriorment la direcció passa al seu pare, Francesc Sales Llort. Des de ben jove inicia la seva formació musical sota el mestratge del seu pare i més endavant del compositor Daniel Blanchard, que l'orientà a la vocació cap a la música clàssica, influència que ell mateix reconegué sempre amb agraïment. Amb només 14 anys ja fou requerit per formar part d'una orquestra local, tot i que el seu pare considerava que encara no estava prou preparat. L'any següent debutava com a violinista a l'Orquestra Munner d'Esparreguera. A més del violí, el seu instrument predilecte, també interpretava el flabiol a la cobla. La seva preparació li permeté guanyar per oposició una plaça de professor a l'Escola Municipal de Música de Terrassa, on exercí durant molts anys. L'any 1916, la família Sales protagonitza una important escissió de l'antiga orquestra Nois d'Olesa. Sota la direcció de Francesc Sales Llort es constituï la moderna orquestra Nois d'Olesa. El 1951, el pare es retira i el Llorenç Sales assumeix la direcció dels Nois fins a la dissolució de la formació el 1956. Com a compositor, a més de sardanes, escriví nombroses peces de ball i música destinada a l'orquestra. Després de la desaparició dels Nois d'Olesa, continua plenament actiu com a músic. Forma part de la companyia naviliera Ibarra, amb la qual realitza nombrosos viatges a Sud-amèrica, actuant com a violinista a bord dels seus vaixells. Malgrat que la seva figura no ha transcendit gaire més enllà d'Olesa de Montserrat, Llorenç Sales i Tost fou un dels músics que millor representà la continuïtat d'una tradició familiar dedicada íntegrament a la música. Director, professor, violinista, flabiolaire i compositor, contribuí decisivament a mantenir el prestigi dels Nois d'Olesa durant bona part del segle XX. No és casual que, 40 anys després de la seva mort, Olesa li dediqués un homenatge públic recordant-lo com el músic que va sembrar de música Olesa i que portà el nom de la vila arreu amb la prestigiosa orquestra Nois d'Olesa, una definició que resumeix perfectament el record que encara conserva el seu poble. Aquest homenatge celebrava el 8 de desembre de 2016, on la Cobla Vila d'Olesa va interpretar 6 de les seves sardanes. D'aquestes 6 en radiarem una de familiar, dedicada a la seva filla, amb el títol de Maria Neus.

Escoltàvem la sardana de Llorenç Sales titulada Maria Neus, interpretada per la cobla Viladolesa. I diumenge l'instrumentista de trompeta i compositor Albert Fonturon en complirà 60 de rodons. Moltes felicitats! Albert Font neix a Santa Coloma de Farners el 19 de juliol de 1966. Trompetista i compositor. La seva trajectòria professional està estretament vinculada a la Principal de la Bisbal, després d'haver passat per les cobles La Flama de Farners de 1981 a 1985, Amoga del 86 al 87 i Meravella de 1988 al 89. Inicià els estudis musicals de ben jove a la seva Biel natal, sota el mestratge de Josep Carbó Vidal. L'any 1981, coincidint amb la proclamació de Santa Coloma de Farners com a ciutat pública de la Sardana, Josep Carbó impulsa la creació de la cobla La Flama de Farners amb un grup d'alumnes seus. Albert Font en forma part des dels inicis. L'any 1990 ingressa a la Principal de la Bisbal, on ha seguit desenvolupant la major part de la seva carrera com a trompetista. Paral·lelament, ha iniciat una important activitat com a compositor amb un catàleg que supera la vintena de sardanes. La seva producció musical es caracteritza per un marcat component vivencial. Les seves sardanes neixen sovint de records personals, homenatges familiars o vincles amb entitats i poblacions amb què ha compartit la seva trajectòria musical. Aquesta vessant queda especialment reflectida en el concert i el disc Una vida entre notes, família i amics, presentat l'any 2023 amb la Principal de la Bisbal, en què les seves composicions esdevenen un recorregut musical per les persones i els moments més significatius de la seva vida. A més de les sardanes, Albert Font ha compost música per al món de la cultura popular. L'any 2024 estrena les noves músiques de l'Àliga de Santa Coloma de Farners, entre elles el Pas Doble de l'Àliga i el Ball Solemne de l'Àliga, interpretades per la Principal de la Bisbal durant la Festa Major de la ciutat. Agafarem aquest compacte monogràfic per escoltar a l'Albert Font interpretant una obligada de trompeta que el 2002 dedicava a la seva dona, la Marta Peiris. Melodies d'amor.

Hem acabat d'escoltar Melodies d'amor, obligada de trompeta d'Albert Font, interpretada per la principal de la Bisbal amb l'autor com a solista. Anem per les estrenes. El dijous dia 9 passat, la principal del Llobregat oferia una ballada a Castellar del Vallès amb l'al·licient de comptar amb una estrena de Jordi Molina titulada Amb els braços oberts, dedicada a Eulàlia Sagrera, de part de la seva parella, Saturní Ros, i dels seus pares, Francesc Sagrera i Francesca Rius. Escoltem-la. Amb els braços oberts, de Jordi Molina.

Hem acabat d'escoltar l'estrena de Jordi Molina titulada Amb els braços oberts, interpretada per la principal del Llobregat, cobla que el diumenge dia 12 actuava a Vic en el 100 concurs de sardanes. I Martí Mont és l'encarregat d'estrenar una sardana que recordi aquest gran aniversari. Així sorgeix Un mateix afany.

Escoltàvem l'estrena de Martí Mont titulada Un mateix afany, interpretada per la Principal del Llobregat. I el ball, el molt especial ball que escoltarem, s'interpretava divendres passat al concert Juvenívola 50 anys, celebrat al claustre del monestir de Sant Cugat del Vallès. Es tracta del vals per a tible amb triple picat de Joan Moratà, titulat Babardages, que traduiríem com xafarderies. Escoltem aquesta raresa perquè molts pocs tiplaires dominen el triple picat i en Felip Morales, a les files de la Juvenívola, n'és un especialista. Babardages, de Joan Moratà.

Escoltàvem la sardana per a dues coples Maragassa a Canyarès de Joan Lázaro amb la copla La Principal de la Bisbal. Informació per diumenge. A 11:15 del matí a Ceret amb la copla La Principal del Llobregat, a Ripoll. El Passeig Regull, 73è, apleca amb les coples Ciutat de Girona, Bellpuig i Juvenívola de Sabadell. A 11:00 a Vilafant, Festa del Carme amb la copla Rossinyolets. A Santa Margarida de Montbui, Festa Major amb la copla Reu Jove. A Blanes, amb la copla Banda Col·legi Santa Maria. Per les 12:00 a Castellserà, Festa Major amb la copla Vents de Riella. A 13:00 a Olesa de Bonesvalls, Festa Major amb la copla Catània. La mateixa copla actuarà a 17:00 a Sant Martí Sarroca, també per a Festa Major. A 18:00 a l'Estany, 8è aplec amb les coples Ciutat de Cornellà i Marinada. El Vendrell, 43è aplec amb les coples Ressò, Dansaires del Penedès i Reu Jove. A 19:00 a Quart, Festa Major amb la copla Montgrins. A Parets del Vallès, Festa Major amb la copla Mediterrània. A Barcelona, a la plaça de Santa Madrona, Festa Major del Poble Sec amb la copla Baix Llobregat. A Sant Andreu de la Barca amb la copla Ciutat de Terrassa. Mitja hora més tard, a 8:15. A Conca de Dalt, concert i ballada amb la copla 11 de setembre. A Corbera de Llobregat, Festa Major amb la copla Sabadell. A Sant Pol de Mar amb la copla Xaloc. A Malgrat de Mar amb la copla Principal de Banyoles. A la Seu d'Urgell amb la copla Juvenil de Gramunt. A Cervera amb la copla Vents de Riella. A Pineda de Mar amb la copla Genissenca. A Castelldefels amb la copla Maricel. A Calella amb la copla Berga Jove. A 20:00, a Palamós, al Passeig del Mar amb la copla Principal d'Olot, a Bellpuig amb la copla Tàrrega, a Gramunt, a la plaça del Mercadal amb la copla Vila d'Olesa. Per 21:00, a Ceret, concert amb les coples Mil·lenària Principal de Llobregat i a 22:00 a Sant Antoni de Calonge amb la copla Ciutat de Girona. Doncs ara pararem al 73è aplec de Ripoll per escoltar la seva sardana ensenya, la que sempre hi és interpretada de conjunt. Ripoll Vila Comtal d'Honorat Vilamanyà.

La principal de la Bisbal ens oferia la sardana d'Honorat Vilamanyà titulada Ripoll Vila Comtal. Informació per dilluns, dimarts i dimecres. Per dilluns a 9:45 de la nit a Olesa de Montserrat amb la Cobla Jovenívola de Sabadell i a 10:00 a Santa Coloma de Farners amb la Cobla La Flama de Farners. Per dimarts a 8:15 de la tarda a Maçanet de la Selva amb la Cobla Banda del Col·legi Santa Maria, a Torroella de Montgrí a la plaça de la Vila amb la Cobla Bisbal Jove, a Girona amb la Cobla Ciutat de Girona, a 9:00 a Sureda amb la Cobla Principal del Rosselló, a Terrassa amb la Cobla Principal del Llobregat, a Palau Solità i Plegamans amb la Cobla Principal de la Bisbal, a Vilablareig amb la Principal de Banyoles i a 9:45 de la nit a Porreig amb la Cobla Sant Jordi. I per dimecres, a 8:00 Cadaqués amb la Cobla Principal de Banyoles, a 9:45 de la nit a Palamós al Passeig del Mar amb la Cobla Jovenívola de Sabadell, a Matadepera amb la Cobla Principal del Llobregat, a Tiana, al Parc del Camp de Futbol Vell amb els Lluïsos Cobla, i per 10:00 de la nit a Castelló d'Empúries amb la Cobla Ciutat de Girona, a l'Escala a la Riba amb la Cobla Vila de la Jonquera i a Barcelona al Teatre Grec, concert festival grec amb la Cobla Sant Jordi. I ara ens aturarem a la ballada de la Principal del Llobregat dimecres a Matadepera per felicitar el mestre Josep Cassú, que dijous se'n complirà 85. Escoltem la sardana seva que s'interpretarà en aquesta ballada. Promesa de tardor.

Aquesta era Promesa de tardor, de Josep Cassú, interpretada per la principal de la Bisbal. Anem per la resta de la informació, per dijous i per divendres. Doncs per dijous a les 7 de la tarda, Arenys de Mar, Cobla Principal de Banyoles, a Sant Adrià del Besòs, amb la Principal de Terrassa, a Barcelona, al Pla de la Catedral, amb la Principal del Llobregat. A les 8 del vespre, a Lleida, Festa Major del Barri de la Bordeta, amb la Cobla 11 de setembre. A 9:45 de la nit, a Banyols de la Marenda, a la plaça de Pol Reig, amb la Cobla Mil·lenària. A Castellà del Vallès, a la plaça del Mercat, amb la Cobla Jovenívola de Sabadell. A les 10 de la nit, a Calonge, amb la Cobla Principal de Banyoles. A Pals, concert amb la Salvatana. A Vilanova de la Muga, amb la Cobla els Rossinyolets. A Llançà, amb la Cobla Baix Empordà. I a Vilassar de Mar, amb els Lluïssos Cobla. I per divendres, a 6:45 de la tarda, els Hostalets de Pierola, Festa Major amb la Cobla Maricel. A les 8 del vespre, Santa Cristina d'Aro, Festa Major amb la Cobla Foment del Montgrí. A les 9 del vespre, a Corbins, 21enes sardanes a la fresca del Segrià amb la Cobla Tàrrega, Argelaguer amb la Principal de Banyoles. A 9:45 de la nit, a Martorell amb la Cobla Maricel, a Matlleu amb la Cobla Mediterrània. Per les 10 de la nit, Artesa de Segre, Cloenda de les Sardanes a la Fresca amb la Cobla Vents de Riella, a Tordera, a la plaça de l'Església amb la Verga Jove, a Figueres a la Rambla amb la Cobla Principal de Cassà. I 10:15 de la nit, a Sant Feliu de Guíxols, al Passeig del Mar amb la Cobla Principal del Llobregat. I nosaltres fins aquí hem arribat. La propera setmana tornarem a més dansa catalana, amb biografies, amb la informació que tinguem i més música. Per dedicatòries, per suggeriments, per consultes, dansacatalanapeticions@gmail.com. Tancarem amb la sardana que clourà divendres vinent la ballada de 10:15 de la nit a Sant Feliu de Guíxols amb la Principal del Llobregat. Mariona, de Jordi Paulí, amb la Cobla Bohèmia. Siguin molt feliços, adeu-siau i molt bona setmana.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Italo Disco Classics Megamix Volume 2.
2: Generació Chic amb Toni Ramoneva.
3: Benvinguts, canalla. Vinga, va, som-hi, ens hi posem i comencem un nou Generació Chic. Escolteu que estem ja fa caloreta, eh? A punt d'encetar l'estiu, encara em falta un parell de setmanes, no? Ara no sé, un parell, sí, tres, potser va. Bé, és igual, que ja tenim la calor aquí, que ja som, ja fa dies que hem tret a passejar la màniga curta, només faltaria, que ja fa dies que ompliu les platges, que ja fa dia que fa aquesta oloreta d'estiu, encara que, doncs, no hi siguem allò com Déu mana, no? Però sí que ja estem, doncs, això, buscant aquesta oloreta de... Aquesta oloreta de Sant Joan, que ens dona el tret de sortir de l'estiu. Encara queda, encara queda. Però no, i en tenim tantes ganes que ja en parlem com si ho tinguéssim aquí a tocar. Avui el que tocarem, doncs, seran cançons, que és el que ens agrada tocar a nosaltres. És el que a nosaltres ens fa tornar cada setmana a oferir-te una nova entrega d'aquest Generació Chic, aquesta història que fem per recordar els grans èxits dels 80 i els 90, aquells èxits que tu, doncs mira, també has crescut amb nosaltres i, per tant, també són part de la teva vida, la banda sonora de la teva vida. Que bonica que queda aquesta frase. Però és que a més és veritat, és la banda sonora, és el que són les cançons que han anat posant, doncs, això, música a les nostres vivències. Per tant, es mereixen que les tractem amb aquest respecte, com no, que busquem aquí a la Generació Chic.

Perquè nosaltres, doncs, aquí, el Generació, ja saps que estem, doncs, busquem aquelles cançons que ens fan viure, que ens fan recordar que som vius, que ens fan recordar d'on venim. Entre elles, mirem d'encabir-hi sempre, doncs, algunes de les que vosaltres ens demaneu. Aquelles cançons que per vosaltres també són importants, perquè si ho són per vosaltres, ho són per nosaltres, per la colla del Generació. Ho feu a través d'Instagram. M'agrada recordar-t'ho al principi del programa, perquè així també durant el programa ens podeu anar escrivint i dient cosetes del que us sembla, del que anem posant avui. Mira, avui comencem amb una dels Roxette. Una cançó que va ser banda sonora de pel·lícules com, per exemple, Pretty Woman, eh? Sí, a Pretty Woman hi sortia aquest It Must Have Been Love. Una cançó de 1987 d'aquest duet que ens estimem tantíssim aquí, el Generació, els Roxette, som It Must Have Been Love.

Et deia una cançó de pel·lícula perquè va sortir a Pretty Woman, però una cançó genial per si sola, la cançó escrita per, com sempre, Pierce Diesel. Amb la Mary Fredrickson a la veu, els Roxette, doncs, començant el Generació Chic d'avui amb aquest toc de balada, power ballad en diuen d'això, d'aquestes

Els suecs de Roxette donant el tret d'inici en el Generació d'avui. Un Generació que ja t'aviso, ve carregadet de coses guapes i xules. Aquestes noies són les Winslow Phillips. Això es diu Hold On, aquí, al Generació.

Hold On, sens dubte, el gran èxit d'aquesta banda californiana de les Wilson Phillips. Una girl band, podríem dir-ho, perquè és una banda que està formada únicament, exclusivament per noies. I, a més, quines noies, eh? Ara t'explico, perquè aquí hi ha història. Saps que m'agrada sempre, eh? Aquí aquest grup està format per, mira, t'ho diré, per tres noies. Dues d'elles són germanes, la Carney i la Wendy Wilson. Wilson, de Wilson Phillips. La Phillips és la Cíndia. La Cina Phillips. Doncs la Cina Phillips és filla del John i Michelle Phillips, dels Mamas and the Papas. Però les altres dues germanes, la Carney i la Wendy Wilson, en aquest cas són filles del Brian Wilson, de The Beach Boys. Així que aquí ja tenim clar que ja corria per les seves venes doncs sang musical, eh? Entre els Mamas and the Papas també els Beach Boys. Senyor, una banda ara, aquesta anglesa, una de les més importants segurament del rock simfònic, en diuen d'això. Parlem, evidentment, de Supertramp, la banda de Roger Hodgson. Aquí hi ha la banda més alta, eh? Aquesta cançó de Supertramp és de l'any 82. It's raining again, està plovent un altre cop, senyor.

Començàvem el programa parlant de bon temps, perquè estem de bon temps, perquè sí, perquè per l'època que és i perquè estem ja encarant l'estiu i tenim ganes d'estiu. Encara estem a la primavera, i a la primavera comença a ploure o li fot bastant això de ploure, però tot i que la pluja la comencem o la normalment moltes vegades l'associem a coses així com tristes, no? La pluja com a tristo, hi ha cançons com aquesta de Supertramp que ens donen vidilla, ens donen com festa guapa, això d'aquest It's Raining Again. Des d'un àlbum que es deia Famous Last Words d'aquesta formació de Supertramp a la banda de Roger Hudson. Mira, quan diem que alguna cosa ens dona vidilla, no sé. Eh, que tu també, quan et dic això dona vidilla, mou aquella cosa per dins, no? I dius, ostres, sí, noto, estic notant aquella vidilla que em fa dir que, noi, que tot va bé com quan si et quedes amb mi. I si et quedes amb mi ho pots fer amb el Sopa de Cabra des del Ben Endins, en directe des del 91.

Doncs va, queda't amb mi, no? Nosaltres també ens quedarem amb tu. Això de... També és una frase molt, de, molt d'abans, eh? Això de quedar-se amb algú. Ai, t'estàs quedant amb mi. Deien. Aquí es va quedar... És el... Els Queen es van quedar amb el David Bowie, o el David Bowie amb els Queen, una coproducció del David Bowie amb Queen, aquest Under Pressure. He fet una cançó que es va escriure pel Hot Space de 1981. El que és una superobra mestra de dues bèsties, David Bowie, Queen. Tots junts, Under Pressure.

0: Doncs sota pressió diuen que es treballa molt millor, eh? Quan treballes sota pressió, diuen això. Treballes o fas alguna cosa amb aquesta pressió, doncs acaba traient o fent que surti el millor de tu. No ho sé, nosaltres el que sí que veiem és que no sé si és el millor de tots dos, però segurament podríem dir que aquí David Bowie, que és qui va escriure aquesta cançó, ho va fer pensant en Queen. De fet, la va escriure perquè la cantés Queen al final. És una cançó que havia de ser un senzill, però que va acabar, doncs això, sent un dels, una de les cançons d'aquest Hot Space dels Queen. Una cançó escrita, això sí, per David Bowie, cantada per tots dos, una de les cançons que s'ha recordat més en els directes de Queen, eh? Però que no volem dir que aquí no hi hagi la mà del gran David Bowie al darrere. I això aquí, al Generació Chic.
1: Generació Chic.
0: Anem amb uns d'aquí, ara, de Madrid, directament. La Unión. I aquesta història basada en un conte de Boris Vian, el seu èxit més internacional, aquest Hombre Lobo en París, de 1984. Anem amb la Unión i aquesta que segur que la cantaràs perquè la coneixes des del primer minut.

0: Aquest diuen que va ser l'èxit més important de la Unió, de la banda... de la banda madrilenya La Unión, l'èxit internacional més potent. De fet, van vendre més de 200.000 còpies. Més de 200.000 còpies del senzill. Abans es venien singles. A part de l'àlbum, aquest àlbum és el Mil Siluetes de 1984, però a part d'això, es venien els singles, es venien els discs, els petits, els singles, sí, els senzills.
1: L'Homme Hombre en París.
0: L'Homme Hombre en París. Amb la producció del Nacho Cano, també, al darrere, eh? Aquí, La Unión tirant de gent guapa, guapa, guapa. Rafa Sánchez al davant, com sempre, de La Unión. Atenció, perquè això que ve ara és per posar-se drets.
2: Tamasso.
0: Tamasso important que ens arriba ara de la mà del grandíssim rei del pop, el senyor Michael Jackson, aquest, The Way You Make Me Feel. Amb aquells crits tan característics... Una de les cançons, jo diria... Va, és que clar, ja tenim els crits aquí, noi. Això de posar-se a triar entre les millors cançons d'un fiera com és el Michael Jackson és molt difícil, però The Way You Make Me Feel de 1987 estaria segur dins de les millors de totes.

0: Way You Make Me Feel, la manera que em fa sentir, abans et deia allò, de com em fem sentir quan parlem de coses que ens donen vidilla, doncs aquestes cançons, per exemple, del gran Michael Jackson, són coses que ens donen vidilla. Vinga, nena! The Way You Make Me Feel. You Really Turn Me On. Doncs senyors, com us dic sempre, tots en peu, quan sona una cançó del rei del pop, el senyor Michael Jackson, aquesta des de l'àlbum Bad, del grandíssim àlbum Bad, i com sempre en les grans produccions, el grandíssim Quincy Jones al darrere. Ai, coses que no volem deixar passar aquí al Generació Chic perquè ens donen aquest poder interessant.
1: Americanская firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.
0: Ai, senyor, que us pensàveu que se'ns havia fos la ràdio. No, i només per un canal. Aquí tirant d'estèreo a tope amb els Snap i aquest I've Got the Power. Anem ara amb una banda, doncs, que això, que ens dona aquesta cosa així del poder. Ens dona poder. I ho diuen així de clar. Vinga, fot-li fort.

tirant de poder total, eh? Aquesta banda sona alemanys. Això és una representació clara, claríssima, d'allò que se'n va dir a l'Eurodance. L'Eurodance, sens dubte. Aquí, de la mà d'aquesta formació, es diuen Snap i diuen que tenen el poder. I've got the power. Aquesta és de 1990, des d'un àlbum que es deia World Power. Són els mateixos del Oops Up. Recordes aquell altre? Però aquesta és, home, doncs ja diria que també el gran èxit dels Snap, d'aquests senyors. Representant, sens dubte, aquí d'això, del que et dic. Aquest power i aquest Eurodance. Una mica d'Eurodance que venia després, sempre t'ho explico, em faig pesat amb això, eh? Després del que es va anomenar Italo Dance o Spaghetti Dance, o aquella música de ball de les pistes de les discoteques que sortia sobretot des d'Itàlia. A Itàlia hi havia un senyor que es deia Fancy i ens va conquistar a tots amb aquest bolero, Play Me the Bolero. Això venia d'un àlbum que es deia Contact, de 1985, i tot i que ha tret algunes altres cançons, hem compartit i hem escoltat aquí el Generació Chic. Aquesta de Bolero és una de les que ens demaneu moltes vegades aquí, doncs ja ho saps, el perfil que tenim a Instagram, Play Me the Bolero, Fancy.

Es deia abans que això era una mostra d'aquell Italo Dance, tot i que aquest cantant en concret, Fancy, és, ell arriba des de Múnich, és alemany, per tant, tot i ser alemany, diríem que és una... Això sí, el tipus de cançó és més Italo Dance que no aquell Eurodance que sortia després des d'Alemanya. És una mica complicat d'entendre a vegades això.

aquelles cançons que ens feien vibrar. Mira, això és del Contact de 1985. Què feies tu el 85? Va. Te'n recordes? M'ho expliques o no? No ho sé, si m'ho podries explicar. O si per explicar-m'ho hauries d'explicar-me un conte de vés a saber on. A nosaltres els contes que ens agraden són, per exemple, el que ens portaven gent com els Celtes Cortos. Sí, senyor. I amb els Celtes Cortos mirarem d'arribar cap al final d'aquest generació xic d'avui. Celtes Cortos, cuéntame un cuento de 1991.

Aquí explicant contes una mica és el que fem, és el que al final és una mica el que és la música, no? Això d'explicar contes. El que passa que aquesta música o aquestes contes que ens expliquen les cançons, el que tenim és, diguem-ne, que versionats amb aquesta musiqueta per sota, que sempre entra molt bé. Qui no ha mirat d'explicar un conte a la seva vida? I no dic només per fer dormir els nens, eh? Quan et diuen, no m'expliquis, cuento chino. D'aquests també n'hem explicat, segur que tu també n'has explicat.

0: Aquest, juntament amb el 20 d'abril, potser podríem dir, no?, que també és d'aquest àlbum, també surt d'aquest àlbum d'aquest Cuéntame un Cuento, doncs són les cançons més importants d'aquesta banda de Valladolid, amb el Fifu al davant, Jesús Cifuentes. Fifu pels amics i pels que, bé, tot i que no siguin amics, segur que són coneguts o saludats, com deia aquell. Amb els Celtas Cortes estem arribant, ja, de fet, al final del Generació Chic d'avui. Aquest Generació Chic que us deia, doncs, que ja té aquest gust d'estiu. Ara ja sí que no ho para ningú, ara sí que anem de baixada cap a aquestes cançons més fresques. Ara haurem de posar, no sé, totes aquestes són, no sé, més frescotes, no?, més d'estiu, perquè tenim la calor a sobre, perquè ens encanta. Així que si teniu idees de cançons que voleu que compartim, cançons d'aquestes que us donen la vidilla aquesta de l'estiu, doncs escolta'm, cap problema, ens ho dieu a través d'Instagram, és la via de comunicació que tenim obert amb vosaltres, el perfil d'Instagram @generaciochic, i aquí, doncs, als comentaris, o si voleu, doncs, per missatge privat, ens podeu demanar o compartir amb nosaltres el que vulgueu. Amb tot això que ens dieu vosaltres, i alguna que posarem nosaltres també de la nostra pròpia collita, segur que muntarem més programes, com per exemple el de la setmana que ve, que ja comencem a tenir a punt, eh? Sí, perquè ens aneu demanant coses. Va, de moment acabem aquest d'avui i ho fem amb els Celtas Cortes. Nosaltres tornarem la setmana que ve. Moltes gràcies. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caseta al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Generació Chic, els dissabtes i els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Ciutat de Badalona amb Toni Ramoneda.

0: Aquí Badalona.
1: Bon dia, són les dues, us parla Adrià Tella.
0: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses de tota la vida, al Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona.
2: D'altra banda, els Mossos també busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
1: Repassem també altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
1: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4, l'extrem a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 de risc molt alt en 177 municipis.
2: Busquem, doncs, la previsió del temps per les properes hores. S'espera algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental i també alguna cap a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'avui diumenge amb unes temperatures que ja eren prou altes per a les hores del matí, sobretot a punts com Portbou, amb aquesta tramuntana rescalfada que ha fet que la mínima no baixés als 27 graus i mig, a la població de Roses 24,4 graus i a la zona del Delta de l'Ebre les mínimes no han baixat dels 24 graus. Amb un matí que en conjunt ha estat molt assolellat, a aquestes hores de la jornada les temperatures van tirant ràpidament cap amunt, amb valors que a l'interior de Catalunya ronden al voltant dels 35 a 38 graus i a primeres hores de la tarda, aquests valors podran ser una miqueta més superiors a punts del Pla, de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. Ambient molt xafogós una altra vegada a tota la costa i prelitoral català. Amb una tarda que tindrem el creixement de nuvolades sobretot al Pirineu, on no descartem algun ruixat sobretot al sector del Pirineu més oriental i també a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Els núvols aniran guanyant terreny i aquí també no descartem que pugui passar algun ruixat.
1: Gràcies, Marc. D'altra banda, la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via.
2: En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se.
1: I molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York a les 9 del vespre hora catalana.
2: El duel entre la selecció espanyola i l'Argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
1: En plana cultural, Rick Astley va enlluernar el públic del festival que aproja la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i també humor britànic. I d'altra banda també milers de persones han passat aquest cap de setmana pel festiuet de Salou. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Comencem parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses de tota la vida, municipi del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: Segons ha informat la policia de la Generalitat, cap a 10:45 es va rebre un avís alertant de la desaparició de la dona. La víctima havia sortit, com feia habitualment cada dia, a passejar el seu gos, però en veure que no tornava a casa, els familiars van començar a preocupar i diverses persones van sortir a buscar-la. Poc després, el cos de la dona va ser localitzat en un camí de la localitat. Els agents dels Mossos d'Esquadra desplaçats al lloc dels fets van comprovar que la mort presentava indicis de violència. La investigació ha quedat en mans dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent, que treballen per esclarir les circumstàncies dels fets i identificar-ne l'autor o autors. D'altra banda, l'Ajuntament de Soses ha fet un minut de silenci a les 12 del migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial.
1: Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos, a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
2: L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa només 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista.
1: I també en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes. Obtenia així dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament.
2: Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar des de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixes de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i també Tarragona.
1: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal, al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques, i al nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis de 23 comarques.
2: A més, continua restringit l'accés a 3 espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmella.
1: En tot això, els bombers treballen des de 11:45 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat que les flames no afectessin a les edificacions annexes ni a massa forestal.
2: Van treballar, a més, durant la tarda d'ahir dissabte en 3 incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts de Catalunya. Un va ser a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc va començar amb velocitat en un camp de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Està controlat des de les 11 de la passada nit. També va cremar, d'altra banda, una zona de cultius a la Baronia de Rialb, a la comarca de la Noguera. Fins allà es van desplaçar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris dels bombers. Aquest va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I també va haver un tercer incendi, en aquest cas també petit, a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'en Quelet. En aquest cas va afectar unes 2 hectàrees.
1: A tot això, una vintena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest mes de juliol han organitzat a les Gavarres l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària que se celebrarà l'11 de setembre per recaptar fons per l'agrupació de defensa forestal de la mateixa zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després d'aquest incendi.
2: La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment ja tenen confirmat alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la penya blaugrana de Monells i la colla Sense Vàlvules, destaquen la gran resposta d'entitats i empreses del territori per donar suport a aquesta causa. Jordi Bofill, l'escoltem, és membre de la colla Sense Vàlvules.
3: Seria l'idea. Quin tant per cent de la gent de Rodalies no trepitja el Gavarres 3 o 4 hores l'any? Caminar, passejar, en bicicleta, doncs tota aquesta gent ens imaginem que ens respondrà i vindrà a participar de totes les activitats que es facin.
2: La iniciativa va néixer el mateix dia que es va declarar l'incendi.
1: A tot això, parlant també d'aquestes altes temperatures i el risc d'incendi, el Meteocat ha més un avís per calor nocturna, tant avui com demà, al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp i al Segrià. Parlem també de mobilitat. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre, les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que actualment.
2: A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març, amb un total de 225 trams que afectaven uns 180 quilòmetres de via. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En més d'una seixantena dels trams de via afectats la setmana passada, la reducció és de fins als 30 km per hora i encara n'hi ha una quinzena més on els trens han de circular entre 10 i 20 km per hora. En una cinquantena la velocitat està limitada precisament als 50 km per hora i en una trentena més als 60.
1: El 45% dels punts amb la velocitat limitada es troben en línies íntegrament o parcial de la demarcació de Barcelona. En concret, són 83 trams de via ferroviària afectats en aquest àmbit. Una vintena menys que en el pic de reduccions al mes de març, però una desena més que abans de l'accident de Gelida.
2: Un altre 30% dels trams s'ubiquen a la demarcació de Tarragona, on se'n comptabilitzen fins a 57, una vintena menys que fa 3 mesos, però 6 més que ara fa mig any. La tercera demarcació amb més punts afectats és Girona, amb una trentena. La diferència és que aquí la xifra no ha variat gaire en tot aquest temps, ja que n'eren 25 la setmana de l'accident i, com a molt, van arribar als 34 a finals de febrer. Finalment, a la demarcació de Lleida se'n comptabilitzen només 13, però en tot cas són més del doble que les 6 anotades en el moment de l'accident.
1: Molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana. El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
2: Hi haurà pantalla gegant a Barcelona, en aquest cas l'Ajuntament l'ha instal·lada aquesta vegada a la plataforma Marina del Fòrum. Es canvia així la ubicació anunciada inicialment, que era a les Corts. El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic amb música i animació a partir de les 7 de la tarda. Estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
1: A la capital catalana, les cantonades del Mercat de Sant Antoni s'han omplert com cada diumenge d'aficionats a les col·leccions de cromos de tota mena. Des de fa unes setmanes, però, la del Mundial ha agafat preeminència entre els intercanvis habituals.
2: Avui, coincidint amb la final, centenars d'aficionats han omplert aquestes cantonades del mercat per intentar aconseguir els cromos que encara els falten.
1: I a més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats properes com l'Hospitalet, Terrassa, Mataró o Sabadell. Precisament Sabadell va vibrar amb els gols d'Espanya a la semifinal. I no és una frase feta. Ho va detectar la xarxa sísmica educativa del Geo3 Barcelona del CSIC, que està ubicat a l'Institut del Vallès.
2: L'aparell va registrar diferents tremolors coincidint amb alguns dels moments claus del partit, com el primer gol de penal d'Oyarzábal o el segon de Pedro Porro, que encarrilava més el pas a la final. També es va registrar un increment notori del moviment sísmic al final del partit. Tot plegat va coincidir amb la instal·lació de la pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc Catalunya, que va plegar un bon gruix de sabadellencs que van seguir l'enfrontament. Una ubicació que, de fet, queda ben a prop de l'institut, on el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hi té l'aparell de registre. Avui es repetirà la pantalla gegant a l'emplaçament i podrien tornar-se a registrar moviments similars.
1: D'altra banda, a Badalona, l'èxit de la pantalla per seguir la semifinal davant França ha provocat no només que es repeteixi l'experiència per avui, sinó que es faci amb una pantalla més gran i fins i tot alguna pantalla extra més per la ciutat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García del Béniz.
5: En el cas de la pantalla de la plaça del president Tarradellas al barri del Gorg, l'Ajuntament ha decidit augmentar-ne la mida a conseqüència de la gran quantitat de públic que s'hi va concentrar en la semifinal de dimarts passat. Això ho explica l'alcalde Xavier García Albiol al seu perfil d'X. Segons el batlle, la pantalla passarà de 21 metres quadrats a una de 36, gairebé el doble. L'animació començarà una hora abans del partit, a les 8 del vespre, i a les 9 començarà la gran final entre Espanya i Argentina. Per altra banda, també hi haurà una pantalla gegant per seguir la final al mercat de Puma Morera. En aquest cas, l'animació ambiental començarà a les 7 de la tarda i a banda de barra inclourà una botifarrada.
1: I no només hi haurà pantalles en molts municipis de l'àrea metropolitana i la demarcació de Barcelona, també en altres províncies, especialment al Camp de Tarragona.
2: N'hi haurà a la capital, al Parc del Francolí, però també a Reus, Cambrils, Salou o Vilaseca. Hi haurà també pantalla a Lleida, en aquest cas al Parc de Joan Oró.
1: I a tot això hi ha una imatge molt icònica d'aquesta final que és com un presagi. És la foto que fa 2 anys va tornar a veure la llum de Leo Messi, de molt jovenet, banyant a un nadó. Aquest nadó va resultar ser Lamine Yamal i avui aquests dos jugadors s'enfrontaran aquesta nit en una final del Mundial. Els companys de la televisió de Mataró han entrevistat el fotògraf que la va fer, a Joan Montfort.
6: Va sorprendre molt quan apareix la foto, que és el 2024. I ara, bueno, amb la final a la qual arriben tots dos, pues la cosa s'ha multiplicat per 1000. Bueno, aquesta sessió d'imatges surt perquè aleshores jo treballava a l'esport i s'estava fent juntament amb l'Oriol Canals, que era company aleshores també de l'esport. Ell treballava a màrqueting, li va vindre al cap la idea de fer un calendari solidari i es van fer 4 o 5 calendaris des del 2002 fins al 2008 o 2009, no recordo bé ara. I aleshores, bueno, pues intentàvem juntar a nanos amb una certa problemàtica social o exclusió social amb futbolistes del Barça. i així va sorgir la foto. La idea de la banyera va ser meva, sí, se'm va ocórrer, em va vindre al cap perquè, bueno, la nit abans em va trucar l'Oriol, jo estava banyant a la meva filla i em va dir, demà tenim que fer el Leo Messi, i dic, ah, bueno, molt bé, i dic, amb qui l'hem de retratar? I em va dir, amb un nano, i li vaig preguntar, dic, i quina edat té el nano? I em va dir, té uns 3 o 4 mesos. Llavors jo vaig deixar anar una paraula malsonant i vaig dir, home, això no és un nano, això és un bebè. I res, jo estava banyant la meva filla, donant-li voltes a com fer que aquesta foto, fer-los interactuar una mica tots dos, no?, perquè hi hagués certa complicitat, perquè fer retratar un bebè no és fàcil. I res, vaig adonar que tenia just la foto a les meves mans, just en aquell moment, no? Estava banyant la meva filla.

0: El Pride de Barcelona va reunir aquest dissabte 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull».
1: La marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estan amenaçats per l'ultradreta.
2: Estem davant d'una manifestació històrica, és la més multitudinària que hem tingut de totes les que hem organitzat al Pride de Barcelona. 70 grups estaran amb nosaltres manifestant-se pel centre de la ciutat. Quan els drets del col·lectiu estan amenaçats per la ultradreta, jo crec que la ciutadania surt al carrer i això fa que nosaltres també tinguem un futur una mica més prometedor.
1: Poca va condemnar l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride. Ferran Poca va explicar que l'individu va amenaçar amb una ampolla de vidre una parella per ser homosexuals i han agafats de la mà.
0: Passen un parell de minuts d'un quart de tres, seguim buscant informacions arreu del país. L'Ajuntament de Valls destina més recursos que mai per a millores a la via pública del municipi de l'Alt Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: Enguany s'asfaltaran més de 21.000 metres quadrats a nou carrers de la ciutat, s'estendrà l'enllumenat LED i també s'arranjaran noves zones i espais verds. Les inversions ascendeixen als més de 6 milions i mig d'euros i s'executaran a una cinquantena de carrers i places, als parcs i espais públics i també amb millores de voreres o urbanitzacions de carrers. Això valorava aquestes inversions l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer.
4: Aquest 2026, però, fem un salt endavant, amb més recursos i amb més actuacions. De fet, aquest any 2026 impulsem més inversions que mai a la via pública. Més de 6 milions i mig d'euros destinats a millorar els carrers, els serveis i els espais públics que la ciutadania utilitza cada dia.
3: En els darrers mesos, l'Ajuntament ja ha executat una part important de les inversions a la via pública per aquest 2026. De fet, ja hi ha obres que finalitzaran aquesta mateixa setmana, com la plaça dels Pins del barri de la Xamora. Aquesta millora permet recuperar aquesta plaça després dels danys que va patir a causa dels episodis de vent a principis d'any, plantant 35 nous arbres, millorant els accessos en aquesta plaça i instal·lant un nou tàndal d'ombra.
0: Obrim bloc cultural. Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle.

0: Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give Up. Ashley és el segon artista que exhaureix les entrades en aquesta edició del festival després del també internacional Bryan Adams. En els dies que venen, l'escenari de Cap Roig acollirà artistes com la canadenca Diana Krall, el tenor peruà Juan Diego Flores, les artistes espanyoles Rosario, Luz Casal o Malú, o els locals Miqui Núñez i els 31 Fam. El festival, com diem, s'allargarà fins al 18 d'agost, quan Miquel Ríos serà l'encarregat de cloure l'edició d'aquest any amb el seu Rock Andalús.
1: D'altra banda, parlant també de cultura, parlem de havaneres, perquè la passada nit es va viure la 12a cantada d'havaneres i boleros de Sant Antoni de Calonge.

0: Aquests que escolten són el grup Arjau i la cançó es diu Bonança. Van ser els encarregats d'obrir la cantada a l'Espigó de l'Amistat. També els van acompanyar els grups Peix Fregit i Americanus, que van interpretar alguns dels grans clàssics del gènere, com La Gavina, Tamariu, Marina de Terra Endins i Lola, La Tavernera. El concert va comptar més amb la col·laboració especial de diversos solistes de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, en una nit que va reivindicar la tradició de les habaneres davant d'un públic entregat. La cantada es va poder seguir a més en directe a la plataforma La Xarxa Més, on ja es pot recuperar.
1: I acabem la plana cultural parlant de circ, perquè la Bisbal d'Empordà torna a convertir els carrers en un gran escenari amb una nova edició de la Fira de Circ al Carrer.
0: Durant 3 dies, artistes d'arreu omplen places i racons del municipi amb espectacles que combinen humor, màgia i circ contemporani. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
2: La Bisbal d'Empordà viu aquest cap de setmana una nova edició de la Fira de Circ al Carrer, que des de divendres omple carrers i places amb espectacles de circ contemporani, humor i màgia per a tots els públics. La 31a edició reuneix més de 35 artistes i consolida la cita com un dels principals punts de trobada del circ del carrer a Catalunya. Entre les propostes destacades hi ha Gota, de Txema Muñoz, un espectacle que combina clown i màgia sense paraules a través d'un univers poètic i ple de citacions absurdes.
3: És la primera vegada que estic a la Fira de la Bisbal compartint un espectacle. Per mi ha estat un públic extraordinari, m'ho he passat superbé, superrespectuós i ha estat supermàgic. La gent vol jugar i quan està predisposada a passar-s'ho bé, doncs és extraordinari.
2: La Fira del Circ al Carrer continua aquest diumenge amb una àmplia programació d'espectacles i activitats familiars. Durant 3 dies, la Bisbal torna a convertir l'espai públic en un gran escenari obert, amb una aposta pel circ contemporani i per acostar les arts escèniques a tots els públics.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem la plana esportiva parlant, evidentment, del Mundial, centrant-nos en allò simplement esportiu després d'haver parlat anteriorment de tot allò que implica la societat catalana. El MetLife Stadium de Nova Jersey serà concretament la seu d'aquesta final que es jugarà a les 9 del vespre hora catalana, amb capacitat per 82.500 espectadors, una final entre Espanya i l'Argentina, una final amb sabor blaugrana, com dèiem, pel duel entre Messi i Lamine Yamal, on també hi serà, però, Pau Cubarsí, que en les hores prèvies parlava de que la selecció espanyola vol el títol, ho feia en declaracions a TV3.
5: Sí, sí, sóc conscient, la veritat, que és un somni perquè, per exemple, Cristiano encara no ha jugat, amb Messi, si és possible, doncs no ha jugat, perquè jo els veia des de ben petits a la tele i puc estar compartint el camp amb ells, doncs és un somni complet. No li intento donar molta importància perquè al final jo sé que estic fent les coses bé, que haig de seguir millorant com sempre, treballar cada dia, que tampoc he fet res de l'altre món, perquè al final necessito guanyar aquest Mundial, el vull guanyar.
0: El darrer entrenament de la selecció espanyola, això sí, es va haver de suspendre ahir per una amenaça de tempesta elèctrica i es va substituir per una sessió de gimnàs.
1: D'altra banda, l'Espanyol va guanyar 0-3 a l'Olot en el seu primer partit de pretemporada disputat aquest dissabte a la capital garrotxina. Des d'Olot Televisió, Roger Isern.
6: Victòria de l'Espanyol en el primer test de pretemporada, tant pel conjunt en blanc i blau com també per la Unió Esportiva Olot, el rival ahir al vespre del conjunt de Manolo González, amb una assistència a l'estadi municipal d'unes 1.750 persones que van veure la victòria del conjunt blanc i blau gràcies als gols de Balza, el 28 de Marcos al 89 i ja en la darrera jugada del partit de Roberto al 0-3 definitiu al minut 92. Així valorava el partit i les sensacions dels seus el tècnic de la Unió Esportiva Olot, Roger Vidal.
7: Crec que hem sigut capaços de sortir vius, no? de competir, sobretot a la primera part hi ha hagut algun moment que fins i tot en pilot hem pogut generar alguna situació i a la segona ens ha anat costant més, però bé, crec que l'equip, sobretot a nivell defensiu, hem fet una bona feina.
6: El conjunt blanc i blau seguirà la seva preparació al llarg de la propera setmana, ja amb la vista posada a l'inici de Lliga a mitjans d'agost, i per la banda olotina rebrà el Girona, també a l'estadi municipal a les 8 del vespre, aquest dimecres al Girona Futbol Club.
1: Precisament el Girona va empatar 0 contra l'Al-Qadsia Saudita en l'estrena de l'era Quique Álvarez.
0: A les files gironines van debutar Pixur Morante i Izan González en un equip de joves del plantell on destaca Júnior.
1: De la seva banda, el Sabadell va perdre 2-0 contra el Castellón al primer partit de pretemporada a la ciutat esportiva La Coma. Des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
8: Bon dia, els orelluts es van mostrar superiors des de l'inici i van obrir el marcador passat el quart d'hora de joc amb una centrada des de la dreta que va rematar Álvaro García en boca de gol. A partir del carrusel de canvis, el duel va perdre pistonada i el jove Miguelón va sentenciar just abans del descans amb una gran acció individual. Ferran Costa és el tècnic del Sabadell.
9: Més que la finura, el que ens interessa és que preparem a l'equip pel que ve. Avui veníem a jugar contra un equip que té moltíssima capacitat, que ja va demostrar la temporada passada doncs, el que és capaç de fer a la categoria, i això a nosaltres ens va molt bé.
8: Un centre d'esports que continua concentrat a Salou fins dissabte que ve, quan disputarà a la Dani Jarque de l'Espanyol el segon compromís d'aquesta pretemporada.
1: Seguim amb futbol. Badalona Women de la Lliga F ha fitxat la burgalesa Lucía Martínez per reforçar el seu centre del camp.
0: La jugadora de 24 anys suma ja 4 temporades a la màxima categoria del futbol espanyol, on ha defensat les samarretes del Deportivo Granada i la Lama. Martínez creu que pot aportar equilibri al joc de l'equip.
10: Me gustó mucho porque es un jugador, son unas jugadoras y un equipo muy, muy combinativo. Creo que se entienden muy bien entre ellas y sobre todo que les gusta la pelota y les gusta combinar. Creo que puedo dar mucho equilibrio y ser una persona, pues, una jugadora muy constante, trabajar duro y sobre todo intentar aportar y ser generosa con los esfuerzos.
1: Canviem d'esport. La lleidatana Mariona Armero ha guanyat la medalla d'or dels 200 metres a l'Europeu Sub-18 de Rieti, a Itàlia.
0: A més, ha batut el rècord d'Espanya fins ara en possessió de Jael Bestué amb un temps de 23 segons i 57 centèsimes.
11: La verdad es que muy emocionada de haber conseguido pues ser campeona de Europa, pues, porque no me lo esperaba, sinceramente. Sí que tenía tiempo, el segundo mejor tiempo, pero un error podía estar fuera de las medallas. Sí, la verdad que hasta la última recta final no hemos podido ver quién ganaba y por desgracia la de mi lado pues se ha caído, pero bueno, no pasa nada. Me he enterado justamente cuando he llegado que he girado la cabeza y he visto en el tiempo en la tele y estoy súper emocionada. Intentava ir a fer marca personal, però la verdad que este tiempo no es brava.
1: I un apunt en tenis. Paula Badosa disputa avui la final del torneig d'Àsia a Romania després de superar en semifinals l'eslovena Tamara Zidanec per 3-6, 7-5 i 7-6.
0: Badosa sortirà d'aquest torneig dins el top 80 mundial i s'assegura així plaça per a l'Open dels Estats Units.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.
12: La xarxa de comunicació local.
4: Continguts en xarxa.
13: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, La Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possessió Infernal, en llames, veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
14: Odisseu. No lo recuerdas.
13: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
14: Jo podria ocupar el trono. Ellos no te cederán el poder ni a ti ni a Odisseu.
15: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
16: Rex!
13: Omaha explica com, després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
14: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Crecen muy buenos niños. Alice. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado?
13: El film Possessió Infernal, en llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
14: Salut. Propuesta.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, de tota la vida, població del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi, a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: I d'altra banda, els Mossos també busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'organització Sant Grau de Tossa de Mar.
0: Repassem també altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques catalanes, i el nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis.
2: Busquem, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. S'espera algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental i també algun cap a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Mar Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'avui diumenge amb unes temperatures que ja eren prou altes per a les hores del matí, sobretot a punts com Portbou, amb aquesta tramuntana rescalfada que ha fet que la mínima no baixés als 27 graus i mig, a la població de Roses 24,4 graus i a la zona del Delta de l'Ebre les mínimes no han baixat dels 24 graus. Amb un matí que en conjunt ha estat molt assolellat, a aquestes hores de la jornada les temperatures van tirant ràpidament cap amunt, amb valors que a l'interior de Catalunya ronden al voltant dels 35 a 38 graus i a primeres hores de la tarda aquests valors podran ser una miqueta més superiors a punts del Pla, de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. Ambient molt xafogós una altra vegada a tota la costa i prelitoral català. Amb una tarda que tindrem el creixement de nuvolades sobretot al Pirineu, on no descartem algun ruixat sobretot al sector del Pirineu més oriental i també a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Els núvols aniran guanyant terreny i aquí també no descartem que pugui passar algun ruixat.
0: Gràcies, Marc. I la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via.
2: En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se.
0: I molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana.
2: El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
0: I en cultura, milers i milers de persones han passat aquest cap de setmana pel Festiuet de Salou, que ha tancat l'edició aquesta mateixa matinada després de dues jornades plenes de festa a la Costa Daurada. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, al servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, de tota la vida, població del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi, a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: Segons ha informat la policia de la Generalitat, cap a 3:15 es va rebre un avís alertant de la desaparició de la dona. La víctima havia sortit, com feia habitualment cada dia, a passejar el seu gos, però en veure que no tornava a casa, els familiars es van començar a preocupar i diverses persones van sortir a buscar-la. Poc després, el cos va ser localitzat en un camí de la localitat. Els agents dels Mossos d'Esquadra, desplaçats al lloc dels fets, van comprovar que la mort presentava indicis de violència. La investigació ha quedat en mans dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent, que treballen ara per esclarir les circumstàncies dels fets, identificar-ne l'autor o autors. L'Ajuntament de Soses ha fet un minut de silenci aquest migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
2: L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista.
0: I encara en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes. Obtenia així dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixes de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Tot això, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques i al nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis de 23 comarques.
2: Avui continua també restringit l'accés a tres espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà.
0: A tot això, els bombers treballen des de quarts de 12 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat i han procurat que les flames no afectessin a les edificacions annexes ni a massa forestal.
2: A més, també van treballar durant la tarda d'ahir dissabte en tres incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts del territori. El primer va ser a Pontils, a la Conca de Barberà, on el foc va començar en velocitat amb un camp, en un camp, com diem, de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Està controlat des de les 11 de la passada nit. També va cremar una zona de cultius a la Baronia de Rialb, a la Noguera. Allà es van activar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris dels bombers. Va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I, per últim, també va haver un petit incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'Enquelet. En aquest cas va afectar unes 2 hectàrees.
0: A tot això, una vintena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest mes de juliol a les Gavarres han organitzat l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària que se celebrarà l'11 de setembre per recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal de la zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després d'aquest incendi.
2: La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment ja tenen confirmats alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la penya blaugrana de Monells i la colla Sense Vàlvules, destaquen la gran resposta d'entitats i empreses del territori per donar suport a aquesta causa. Escoltem Jordi Bofill, membre de la colla Sense Vàlvules.
4: Seria l'idea. Quin tant per cent de la gent de Rodalies no trepitja les Gavarres 3 o 4 cops l'any? Caminar, passejar, en bicicleta, doncs tota aquesta gent ens imaginem que ens respondrà i vindrà a participar de totes les activitats que es facin.
0: Tot això fent referència al clima, el Meteocat ha més un avís per calor nocturna tant avui com demà al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp i al Segrià. Parlem ara de mobilitat perquè la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que actualment.
2: A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint l'himne de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven 180 quilòmetres de via. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En més d'una 60 de trams de via afectats durant la setmana passada, la reducció és de fins als 30 km per hora i encara n'hi ha una 15 més on els trens han de circular més lents, entre 10 i 20 km per hora. En una 50 la velocitat està limitada als 50 km per hora i en una 30 més als 60.
0: El 45% dels punts amb la velocitat limitada es troben en línies íntegrament o parcial de la demarcació de Barcelona.
2: Un altre 30% dels trams s'ubiquen a la demarcació de Tarragona. La tercera demarcació amb més punts afectats és Girona, amb una 30, i finalment a la demarcació de Lleida se'n comptabilitzen només 13, però en tot cas són més del doble que les 6 anotades, en aquest cas a la demarcació de Lleida, en el moment de l'accident.
0: Molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana. El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
2: Hi haurà pantalla gegant a la capital Barcelona. L'Ajuntament l'ha instal·lada aquesta vegada a la plataforma Marina del Fòrum. Es canvia així la ubicació anunciada inicialment, que era a les Corts. El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic. Amb música i animació a partir de les 7 de la tarda estarà prohibit l'accés al recinde amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
0: A més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats properes com l'Hospitalet, Terrassa, Mataró o Sabadell. Precisament Sabadell va vibrar amb els gols d'Espanya a la semifinal. I no és una frase feta. Ho va detectar la xarxa sísmica educativa del Geo3 Barcelona CSIC, que està ubicat a l'Institut Vallès.
2: L'aparell va registrar diferents tremolors coincidint amb alguns dels moments claus del partit, com el primer gol de penal d'Oyarzábal o el segon de Pedro Porro, que encarrilava més el pas a la final. També es va registrar un increment notori del moviment sísmic al final del partit. Tot plegat va coincidir amb la instal·lació de la pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc Catalunya, que va plegar un bon gruix de sabadellencs que van seguir l'enfrontament. Una ubicació que, de fet, queda ben a prop de l'institut on el Consejo Superior d'Investigaciones Científicas hi té l'aparell de registre. Avui, doncs, es repetirà la pantalla gegant a l'emplaçament i podran tornar-se a registrar moviments similars.
0: Martorell i Sant Andreu de la Barca ultimen també els preparatius perquè centenars d'aficionats puguin seguir plegats al partit. Des de Sant Andreu Televisió, Manel Gómez.
5: Després de 16 anys, Martorell i Sant Andreu de la Barca es preparen per viure una final d'un Mundial de Futbol. La selecció espanyola jugarà el títol davant l'Argentina i els dos municipis habilitaran pantalles gegants perquè l'afició pugui seguir el partit. A Martorell, després que la nau que no libera s'omplís de gom a gom durant la semifinal, la pantalla ara es traslladarà al Parc de la Sínia, un espai de més de 20.000 metres quadrats amb més capacitat per acollir els aficionats. I Sant Andreu de la Barca, la pantalla, s'instal·larà a l'esplanada del Mercat Setmanal, on la ciutadania es reunirà per animar la selecció en la gran final. Tot està a punt perquè els dos municipis visquin una nit de futbol amb l'esperança de celebrar un nou títol mundial.
0: I aquesta final del Mundial ha coincidit amb la prohibició que tres municipis del Baix Llobregat han fet a l'ús de la pirotècnia. Així que guanyi qui guanyi, no es podrà celebrar tirant petards.
2: En concret, els ajuntaments de Castelldefels, Viladecans i Sant Climent de Llobregat són els que aquesta setmana han publicat un ban on expliquen aquesta prohibició. Els companys de TV han anat a preguntar als veïns què els sembla. Ens ho explica Andrea Martínez.
6: La mesura es va prendre arran de l'incendi forestal que va tenir lloc a Gavà la setmana anterior i que es va estendre en direcció a Viladecans i Sant Climent de Llobregat. La restricció s'aplica a tot el terreny municipal, incloent-hi espais públics i privats a l'aire lliure, i es manté com a mínim fins aquest diumenge 19 de juliol a la nit, després que jugui la final del Mundial de Futbol, per tal de prevenir possibles negligències o accidents del medi natural per l'ús de petards o focs artificials. Ara bé, la prohibició es podrà prorrogar si les condicions de risc es mantenen.
7: Si segueix aquest risc tan alt d'incendi, jo la prorrogaria més temps per evitar efectes majors, perquè després sempre es lamentem a toro pasado, que es diu, i així millor prevenir que curar.
8: O sea, yo sé que celebras que España gana el Mundial, o tal vez no, pero da mucha pena esos animales.
9: Yo pienso que en el casco urbano no, que hay demasiado, estamos demasiado en peligro últimamente. O sea, en la playa, que vayan a la playa y los echen allí, sí.
10: Más seguro.
9: Sí.
7: No cal la pirotècnia. Bueno, ni per aquesta celebració ni per cap. Per mi, realment la setmana passada vam fer les festes del mar, que hi havia pirotècnia, i jo realment l'estava veient i patia perquè, tot i que era la platja, hi ha zones molt seques i pensava, com se'n vagi una espurna, malament.
11: I sempre se puede celebrar sin petardos con la familia y se puede sentir igual.
6: Altres ajuntaments, com el de Sant Climent de Llobregat, han optat per mantenir les mesures fins al 10 de setembre. Davant d'aquesta situació, el consistori fa una crida a la ciutadania demanant màxima col·laboració i recorda la importància d'evitar qualsevol activitat que pugui generar espurnes o foc.
0: El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha realitzat el 15è anellament de flamencs a la Punta de la Banya.
2: En aquesta edició s'han anellat prop de 400 polls, una actuació que forma part del programa de seguiment científic de l'espècie. Hi ha estat el company de Canal Terres de l'Ebre, el Daniel Cor.
12: Des de l'inici del projecte, al 2004, ja s'han identificat prop de 5.000 exemplars. Aquest seguiment permet elaborar una informació que permet estudiar els desplaçaments i l'evolució de la població d'aquestes aus. El director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Francesc Vidal, destaca la importància d'aquest anellament.
13: Precisament l'anellament el que ens serveix és per a conèixer com se mouen els flamencs i moltes altres coses, de la seva biologia, doncs com que els anellem ara que han nascut enguany, no, encara no volen, per tant sabem quan han nascut i això ens dona informació de quan poden viure, per exemple.
12: Enguany la colònia reproductora ha estat d'unes 1.500 parelles, de les quals han nascut aproximadament un miler de polls, unes xifres que el parc considera dins de la normalitat. Això ha permès reprendre l'anellament després que l'any passat no es pogués fer perquè molts polls no van sobreviure pels atacs d'alguns ocells marins com els gavians. L'anellament és una eina clau per conèixer l'estat de conservació dels flamencs i reforçar el paper del Delta de l'Ebre com un dels principals espais de reproducció d'aquesta espècie a la Mediterrània.
0: Continuem parlant de natura i de fauna perquè la Baixa Tordera registra la primera nidificació de gaig blau al Maresme. Des d'Ona Malgrat, Laura Tellez.
10: Així ho ha confirmat aquesta setmana l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'associació en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des del 2021 amb l'objectiu de crear nous punts de nidificació per a aquesta espècie a la plana agrícola de la Baixa Tordera. La iniciativa també inclou el manteniment anual de les caixes, el seguiment de la seva ocupació i la recopilació de les dades científiques. El gaig blau és una au migratòria que arriba a Catalunya durant la primavera procedent de l'Àfrica subsahariana per reproduir-se en ambients agrícoles oberts amb arbres dispersos i cavitats naturals. L'espècie està catalogada com a vulnerable al catàleg de fauna salvatge autòctona i està protegida. Segons Natmon, aquesta nidificació demostra que actuacions senzilles però sostingudes en el temps contribueixen a la recuperació d'espècies amenaçades quan van acompanyades de la conservació dels hàbitats agraris i fluvials. L'entitat també defensa la consolidació de la Baixa Tordera com un espai de gran valor ecològic que pot convertir-se, diuen, en un referent per a projectes de restauració i seguiment de la biodiversitat.
0: Obrim plana cultural i ho fem parlant de música i de festivals de casa nostra. Rick Astley va enlluernar el públic del Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle.

0: Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give You Up. Ashley és el segon artista que exhaureix les entrades en aquesta edició del festival després del també internacional Bryan Adams. En els dies que venen, l'escenari de Cap Roig acollirà artistes com la canadenca Diana Krall, el tenor peruà Juan Diego Flores, les artistes espanyoles Rosario Luz Casal o Malú i els locals Miki Núñez o els 30 UFAM. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost, quan Miguel Ríos serà l'encarregat de cloure l'edició d'aquest any amb el seu rock andalús.
1: Més música, més festivals. Milers i milers de persones han passat aquest cap de setmana pel Festiuet, un dels festivals de referència de l'estiu a Catalunya i sobretot a la Costa Daurada. Ha viscut una nova edició a Salou que ha tancat aquesta matinada després de la segona nit de festa.

0: En aquesta segona jornada hi han passat grups com Ginestà, l'Axambusto, la Gossa Sorda, Buós i Figaflaues, a qui escoltem, però també Leire Martínez, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, en el que va ser un dels moments més especials del passat vespre. La nit de divendres va ser el torn per als Pets, Detallets, La Fúmiga, Doctor Prats, Nena de Conte i Juan Magán, entre altres. El festival continua consolidant-se amb una enorme presència de públic d'arreu de Catalunya, especialment del Camp de Tarragona i les Terres de Ponent, que gaudeixen d'una proposta que concentra grans grups i artistes de l'escena musical catalana i que cada vegada sorprèn més amb noms del pop i la música urbana.
1: D'altra banda, la nit 5.1 va posar la passada nit el punt final a la seva 11a edició amb una jornada marcada pel retorn dels Pets a Barberà de la Conca.
2: Jo vull ser rei, ser per tu i els cap de l'estat, tenir tot fet.
0: La banda de Constantí va actuar al municipi 36 anys després de la seva darrera visita en un concert emmarcat en la gira amb què commemora els 40 anys de trajectòria. El grup va repassar alguns dels grans èxits de la seva carrera davant d'un públic entregat. La jornada també va incloure les actuacions de Jaramago, que s'estrenava a les comarques de Tarragona, Rosie, els Espluguins, Llengua Morta i La Rauxa. A més, el festival va tornar a reservar un espai per a l'humor amb les intervencions de Laura Grau, Serapi Soler i Àlex Vila. Durant dos dies, el Viver de Celleristes ha acollit una programació que ha combinat música, monòlegs i vi de la DO Conca de Barberà i gastronomia.
1: Deixem la música ara per parlar de cinema. Els joves cineastes Fran Moreno Blanco i Santi Pujol de l'ESCAC han guanyat el Premi Especial del Jurat per a Estudiants del BAFTA britànic amb el curtmetratge Fúria.
0: L'octubre passat tots dos ja van guanyar el guardó a la millor direcció i millor guió per la mateixa obra als Premis SGAE Nova Autoria 2025

0: nexe entre la indústria asiàtica i també la catalana i espanyola per portar els títols més destacats al nostre país. S'ha tornat a unir un cinema popular de qualitat amb un cinema d'autor, demostrant que el públic ja el coneix, s'ha creat les seves franges, s'ha creat més públic nou també. Hem insistit encara més en potenciar el públic jove.
1: La hongkonganesa de Wei Witold ha guanyat el Gran Premi del Jurat, que otorga una menció especial a la sud-coreana Boss. La resta del palmarès s'anunciarà aquesta tarda a la sessió de tancament. Divendres es van entregar els grans premis honorífics a l'actriu i campiona de Muay Thai, Saskia Van Rijsbeek, i a Ken Lo, que va recollir el reconeixement en nom de l'actor i artista marcial Lo Mang. Ahir es va celebrar la tradicional nit de l'Índia, amb un sopar preparat per la comunitat a Vic, i amb la projecció de Bahubali d'Epic. Aquesta tarda posarà punt final a la 23a edició la pel·lícula, també de l'Índia, Superboys of Malegaon.
2: Notícies en xarxa. Esports.
3: En esports arrenquem parlant de futbol, més enllà de la final del Mundial que es juga a les 9 del vespre entre la selecció espanyola i l'Argentina. També hi ha futbol a casa nostra. L'Espanyol va guanyar 0-3 a l'Olot en el seu primer partit de pretemporada disputat aquest dissabte, com dèiem, a la capital garrotxina.
4: Per la seva banda, el Girona va empatar 0 contra l'Al-Qadsia saudita en l'estrena de l'era Quique Álvarez.
3: I el Sabadell va perdre 2-0 contra el Castelló en el primer partit també de pretemporada a la ciutat esportiva de la Coma. A la primera federació masculina, l'Europa ha fet públic un missatge de comiat de Dai Benítez, el fins ara entrenador del primer equip.
4: Benítez assegura que ha viscut dues temporades inoblidables i meravelloses a la banqueta, però que era el moment de fer un pas al costat. Al seu entendre, afrontar una tercera temporada requeria tota la força i tota la il·lusió, i ha preferit ser honest. El seu substitut serà Josep Maria Giné, director esportiu del club i entrenador del filial.
3: Mentre que el Sant Andreu començarà la pretemporada demà dilluns amb Nacho González, ja recuperat a la banqueta.
4: Un equip que s'ha reforçat amb 8 fitxatges. La UES s'estrenarà a Can Dragó davant la previsió que a principis d'agost comencin les obres al Narcís Sala per adaptar l'estadi als requisits de la categoria. La setmana vinent el club andreuenc farà una estada de 3 dies a Mallorca i dimecres 29 jugarà contra el filial precisament del Mallorca.
3: I a segona federació el Rau Redis torna demà als entrenaments. També ho farà l'Ospi a tercera i el Cornellà, que s'ha reforçat amb Pau Salvans, extrem procedent de l'Olot.
4: El Cornellà, a més, també ha anunciat en les darreres hores la renovació del lateral dret Bruno Lorente.
3: Canviem d'esport, parlem de bàsquet. Jordi Fernández, entrenador dels Brooklyn Nets, serà reconegut aquest diumenge com a fill predilecte de Badalona en una cerimònia que es farà a partir de les 6 de la tarda al Teatre Zorrilla. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
5: El nomenament de Jordi Fernández com a fill predilecte de Badalona va ser aprovat per unanimitat al ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària del 9 de novembre de 2024, en reconeixement a la seva carrera esportiva i al vincle que sempre ha mantingut amb la ciutat. El 13 de novembre d'aquell mateix any, una expedició de l'Ajuntament, formada per l'alcalde Xavier García Albiol, la quarta tinent alcalde Rosa del Amo i el líder del PSC a Badalona, Fernando Carrera, ja es van desplaçar a Nova York per fer entrega de la Venus de Badalona i el collar amb l'escut del municipi propi del reconeixement. Va ser al pavelló esportiu Berkeley Center, situat al districte de Brooklyn, i va ser llavors quan es van emplaçar aquest estiu per escenificar el nomenament com a fill predilecte de la ciutat. La jornada també inclourà la projecció gratuïta del documental From Badalona to Brooklyn, una producció dels Brooklyn Nets que repassa la trajectòria vital i professional de Fernández.
3: També en bàsquet, el Joventut ha fitxat a Quan Chitman, un ala pivot estatunidenc amb passaport italià.
4: Chitam ha signat per un any. El jugador de 2 metres i 6 centímetres arriba a Badalona després de dues temporades al Reggio Emilia Italia. La Lliga Endesa ha defensat les samarretes del Fuenlabrada i del Granada.
3: D'altra banda, el bàsquet Girona ha anunciat el cinquè reforç de l'estiu, Stanley Whitaker, base nord-americà de 31 anys.
4: Whitaker arriba procedent de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca. Fernando Sanemeterio, director deportiu del bàsquet Girona, creu que el jugador s'adaptarà molt bé a l'estil de joc dels gironins.
6: Stanley es un jugador con mucha experiencia en Europa, ha jugado en diferentes ligas, además de competiciones europeas, que creo que es algo que especialmente nos puede ayudar este año. Y el año pasado en el Petkim jugó precisamente la FIBA Eurocup, y además de la Liga Turca. Y luego es un jugador muy completo en ambos lados de la pista. Creemos que que encaja muy bien en nuestro estilo de juego, nuestra identidad, ya que en defensa presiona muy bien el balón, es muy activo, tiene mucha intensidad y la transmite. Y creo que puede defender hasta dos posiciones pese a su tamaño, se hace grande, es muy fuerte.

0: i ahir crec que ens va ajudar molt.
1: Parlem també d'atletisme perquè la lleidatana Mariona Armero ha guanyat la medalla d'or dels 200 metres a l'europeu sub-18 de Rieti, a Itàlia.
2: A més, ha batut el rècord d'Espanya, fins ara en posició de Jael Bestué, amb un temps de 23 segons i 57 centèsimes.
1: I en tenis taula, el català Vladimir Mayorov, de 12 anys, aspira a un doblet de medalles en l'europeu júnior de Gondomar, a Portugal.
2: Mayorov ha caigut a la semifinal individual sub-15, però encara ha de disputar la final per parelles, juntament amb Luis Fegerl. Mayorov ja ha guanyat l'or en dobles mixtos sub-15 amb la polonesa Alexandra Navropka.
1: I un apunt en tenis, Paula Badosa disputa avui la final del torneig d'Iasi a Romania després de superar en semifinals l'eslovena Tamara Zidanzek per 3-6, 7-5 i 7-6.
2: Badosa sortirà d'aquest torneig dins el top 80 mundial i s'assegura plaça per a l'Open dels Estats Units.
1: Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Desconnectar per tornar a connectar. Sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
6: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
7: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
8: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
3: La xarxa de comunicació local. Són les 3.
9: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
10: El millor del Badalona matí.
11: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
10: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona matí, edició d'estiu.
12: I a aquesta hora, quan passen 5 minutets de les 11 del matí, ens disposem una mica a tenir aquesta última conversa de la temporada, no?, sobre urbanisme i sobre la ciutat de Badalona, que, doncs, mira si hem anat allargant al llarg d'aquesta temporada. Vam arrencar el setembre i estem ja al mes de juny amb en Josep Maria Massot. Ell és urbanista, exarquitecte municipal, i ja sabeu, doncs, que ens agrada això de... Imagina la ciutat de Badalona, no podríem dir. I en aquestes últimes sessions ho hem anat fent en relació al PDUM, aquest Pla Director Urbanístic Metropolità, que a més, doncs, ara és període també d'al·legacions, que n'hem anat parlant, no?, d'aquestes al·legacions que s'han anat presentant i que s'han articulat també a través, doncs, de diversos, podríem dir que experts o actors de la ciutat de Badalona, no?, que han mirat també d'articular una proposta d'al·legacions que millori aquest pla, diguéssim, inicial, no? Hem comentat diversos aspectes, ens quedava sobre la taula alguns, també, com per exemple el de la C31, no, Josep Maria? Aquesta gran avinguda metropolitana, que podria ser.
13: Evidentment, falten quatre coses que tinc apuntades en el guió. Uh-huh. Evidentment, el centre de tot és la gran avinguda metropolitana que proposen. Gran avinguda metropolitana. A on avui, que estem parlant
12: que
13: tu i jo...
12: Que suposa fer permeable aquesta
13: una vida, proposta. Avui, que estem parlant, és una via que es diu segregada. Uh-huh. Una via que van com una autopista.
12: Sí, sí.
13: Autopista una C31. Però, esclar...
12: Que divideix la ciutat.
13: La reflexió... Jo, per mi, ara, que és un moment, avui en dia, que estem parlant tu i jo, et comentava fora d'antena, s'està enviant la resposta de l'Ajuntament de Badalona a tots els aspectes importants que d'alguna manera han de configurar la Badalona del 2050. Avui, ara, s'està signant. Vaig parlar amb els professionals que estaven fent i diu, estem acabant i demà s'entrega. Fantàstic. Jo el que voldria conèixer, a part d'aquest que ens arribarà, i a vosaltres també us arribarà, el que pensen tots els partits polítics que deuen haver presentat, em consta, alguns, les seves al·legacions. Clar, llavors, ahir em sembla que sentia l'Enric Juliana o Euroscrit que cada grup té el seu ninxo de gent que espera que li diguis el que ells volen sentir. Uh-huh. I ell amenaçava que cada ninxo d'aquests poden convertir tot en un cementiri. Doncs a mi em sembla que aquí està passant a Badalona. Està passant a Badalona que cadascú pensa amb el seu grup afí per poder comunicar coses. Aleshores, un tema tan senzill que és la unió de cara a fets per la ciutat, que són fonamentals, i aquest és l'últim que anàvem... Bueno, uh-huh. Començàvem avui per la C31. Tu creus que hi ha un grup polític que estigui en contra de transformar la C31 en una gran via metropolitana, que, per altra banda, ja figura amb el propòsit del PDUM? Uh-huh. No hi ha ningú. Vaja, jo no conec ningú. Cap força política. A mi em va desencadenar un desencís molt gran, i ara t'explico per això, aquesta contraposició en què ningú es posa d'acord amb unes coses que segur que estan d'acord, o amb la serralada de Marina, o amb el que parlàvem l'altre dia de continuació del passeig marítim. Uh-huh. O sigui, jo crec que tothom està d'acord. I com deia, parafrasejant en català una cosa que deia, qui pugui fer alguna cosa, que la faci. Tenim prous elements de la Diputació, de la Corporació, dels partits, que tots podien anar conjuntament, com fan, em consta, altres ciutats del Baix Llobregat, anar d'acord perquè això esdevingui.
12: Per tant, continuar amb aquest desenvolupament, de la ciutat.
13: Per continuar aquest desenvolupament, però que, a més, es faci palès que tot Badalona vol que... I llavors aquí hi ha totes aquestes al·legacions que es va fer des de la Federació d'Associacions de Veïns, que varen col·laborar i que s'ha expandit amb els grups, diríem, de les diferents associacions de la ciutat. Però el govern i els partits em sembla que tenien obligació, per mi, de fer-ho palès i de posar-se d'acord amb temes que segur que estan d'acord. El que passa és que la gent ni ho sap, perquè no hi ha un manifest conjunt dient, escolta, tots, i com dic tots, anem per, I aquí hi ha coses com aquestes, no? Com la serralada tal. Llavors, que la guerra política, i ara et dic, sobre la ciutat, o sigui, com et deia abans, una cosa ideològica que cadascú legítimament defensa sobre la immigració el que vol, o l'últim parc, que és l'asfaltat del carrer o la vorera, o si hi ha, doncs, un desaguàs que no funciona, entremig d'aquestes dues coses...
12: Que el dia a dia no acabi de tapar, no?
13: Que hi ha una cosa que és la projecció
12: de
13: la ciutat del 2050. Ja saps que l'altre dia va haver un enfrontament en el ple, que a mi va ser una mica el que em va soliviantar, no? Hi havia un tema molt domèstic, que era important, evidentment, que era una al·legació que no s'havia contestat sobre un pla de Callet. No sé si et sona, però va haver molt rebombori i tal, un acusant que no sabia que era veritat, que no s'havia tingut en compte una al·legació, que era una al·legació que havia anat corrent, i, bueno, el resum d'això, no saps quin va ser, un expedient a l'última funcionària. Això a mi em va, perquè sé com funciona la casa, perquè he patit aquestes coses, i que la solució de l'enfrontament de forces polítiques, la solució sigui l'última peça, que a més, la pobra té una sèrie de circumstàncies que són la manera de... Ho entens? O sigui, que el món real, aquest món real, bueno, jo estic molt desanimat.
12: Vinga, anem a intentar aixecar aquests ànims, no? Una mica per la via de posar el focus en els diferents aspectes, diguéssim, de l'urbanisme de la ciutat que es tracten en aquest PDU, no? Sí. I que podrien, doncs, suposar també, diguéssim, una millora, també, de cara a aquesta Badalona del futur, no? Per exemple, parlàvem d'aquest eix vertebrador, aquesta conversió de la C31 en un eix urbà vertebrador del territori, no?
13: La gran via... Figura així, el nom, eh? No, és que jo faci èmfasi...
12: Com ens hem d'imaginar?
13: Aquest és el tema.
12: Aquesta via, no?
13: Jo, aviam, si tu et pregunto tu, no, perquè no m'ho preguntis a mi, a tothom, com s'imagina? El que s'imagina, primer, és una cosa important, que el que hem estat suportant, detall, d'una banda de la ciutat, la llaga que separa, que això l'he parlat, l'he parlat tothom, és que, a més, aquesta paraula, no sé, no me la vaig inventar jo, però vam començar-la a parlar de la llaga que talla, i jo ho he sentit per tothom, perquè és que és veritat, o sigui, és una cosa, un fenomen que ens separa la ciutat, i que a través d'uns túnels que hi havia al començament ens connectava, però que fa que la ciutat sigui dos coses. Això que hem suportat s'ha de solucionar. I quan parlen de lligar, i aquest és el concepte que voldria que aviam si em sé explicar, que a vegades no em sé explicar ja, d'una gran via de ciutat i, com a, una via segregada, que és a on passen els cotxes, pot ser que hi hagi gent molt intel·ligent i que s'hagi estudiat i tal. No hi ha, per mi, i per molta gent que he parlat, com una solució real al soterrament. O sigui, i això, o sigui, si tothom... No sé si et sona que Hospitalet s'ha soterrat coses i passen per sota i que hi ha una connectivitat per la banda de dalt. Poso com a exemple, n'hi ha més, no?
12: L'ideal seria el soterrament.
13: Per mi és que és l'única que hi ha per fer que a nivell de lo que és la rasant natural tu puguis caminar d'un lloc de dalt al lloc de baix a través d'un passeig que és el que va seguint, diríem, l'element vertebrador, que llavors sí que seria un element vertebrador, que te podies anar amb bicicleta, amb tal, o sigui, un parc que anés lligant totes aquestes coses. Però, evidentment, ara i avui, fins que el món no es mogui per drons pel cel, el cotxe és un element que encara existeix. I llavors s'ha de donar una solució. Jo crec que l'única solució que hi ha... Llavors, hi ha tres trams, que a més un s'està ja posant en marxa i ningú en parla. O sigui, hi ha un tram, que és el tram des del riu, per entendre'ns, fins al que seria la Salut. És el que està amb pilots, pilots, amb uns pilars que es converteixen en pilots, i que té una permeabilitat, a lo millor, per sota. Això s'està integrant amb un pla d'actuació municipal en la qual el lideratge no és de Badalona, és de Sant Adrià del Besòs. Aleshores, clar, quan aquest element fonamental, que és la primera part d'un projecte, ja hi ha diners per fer una part, em sembla que hem d'estar amatents molt per veure que s'adecui. No n'hi ha prou, em diu, és que asfaltarem el Fons 13. Això és la... Sí que hi ha una part de Badalona, però hi ha elements de connectivitat que s'han de preparar per segon tram, que seria entre el que és la Salut i la Riera Canyador. Que aquí no hi ha més discurs que d'anar per sota. que ha d'anar per sota per intentar que tots els barris connectin amb la ciutat i que allò es converteixi en un passeig. Si tu ara t'has de fer la casa amb els solars que hi han, parlo de Calllames, per exemple, no? Tu...
12: A més, soterrar permetria guanyar molta superfície, també.
13: Home, completament, a dalt. Però és que, imagina't la imatge diferent. Tu has de fer uns pisos ara a Calllames. Pots orientar amb un parc o pots orientar amb una autopista. Entens? O si no, jo giro tot i no vull veure l'autopista. O sigui, hi ha decisions que s'han de començar a prendre ara perquè configuraran la nostra ciutat. Entens? I aquestes són... I això sí que... No sé com explicar-t'ho. No hi ha ningú que digui que no hi està d'acord. Bueno, doncs... Que la ciutat vibri d'això. La gent, bueno, parla que un ho diu. Tothom ho diu alguna vegada, eh? Això ho ha sentit per tothom. Bé, una mica això el que volia dir.
12: Com que ens queden pocs minutets, avancem i parlem també del cicle de l'aigua, perquè és aquesta un altre, diguéssim, un altre dels ítems, aviam, no?, que s'inclouen en el PDU.
13: Sí, aquest ítem, a més, també l'hem parlat aquí, el cicle de l'aigua. Aviam, estem en època que no ens en recordem, de sequera. O sigui, ja estem en època d'inundació. O sigui, el canvi climàtic dona aquestes coses, no? Aleshores, amb aquestes dues accions que ens venen a sobre, ens sembla que han d'estar molt pensats i molt controlats els elements que estem fent. Te'n recordes dels anti-DCU que dèiem, o les estanys de laminació per abocar els abocaments d'aigua al mar? Aquesta seria una equació, encara que no sigui... És més petit que el que vol abarcar el PDUM, però la situació d'aquests elements s'hauria d'intentar col·locar en el PDUM. Senyors, per exemple, hi ha d'haver un anti-DCU a la banda de la pista Iris. No, s'ha de fer davant. Doncs això que figuri, perquè tot el que està sobre un plànol després té repercussions a l'hora de fer el pla. En aquest cas seria el Poumet que ho fixarà. Fixar aquestes coses. I després, evidentment, tots els elements de pares i tal... Aviam, clar, no sé si estem al tanto, però ara, amb tota la... amb tot l'arranjament del que és el gran col·lector que porta aigua, que perdia, i que teníem la riera de Canyet amb aigua i que alimentàvem el freàtic, quan això estigui acabat, que s'estarà acabant aquest final
12: d'any... La canonada de Canyet, parlàvem l'altre dia amb el gerent de l'aigua, Ester Llobregat.
13: No, que no hi haurà aigua. Llavors, tots els pous que alimenten aquests elements de drenatge que van a parar els parcs, que serveixen... Doncs hem de pensar en aquestes que canviaran. I em sembla que no hem de perdre punt per fer-ho.
12: Una aigua que es perd a milers de litres d'aigua al dia, però que s'aprofita per rec freàtic o per rentat de carrers.
13: Però és que Badalona... Jo estaré content com a ciutadà del món que s'arregli i que no la perdo, però com a badaloní i la gent de Canyet no podrà regar els horts. Enteneu? Vull dir, parlo molt, molt domèsticament i potser no, egoístament no em sembla, perquè em sembla que Badalona també tenim dret, diríem, a aprofitar els recursos hídrics que tenim. M'entens? O sigui, què hem de preveure? Jo només dic que hem de preveure que passaran coses i encara que sigui una eina potser massa gran per el que volem, jo m'agradaria que constés, m'entens el que vull dir? I que almenys sapigués, en un debat que no hi ha estat, si els partits i el govern li interessa ficar-ho o no.
12: Un altre capítol parla d'energia i dades.
13: Sí.
12: Aviam, a què fa referència?
13: L'energia i dades, evidentment, una ciutat com la nostra, parlo de la nostra, això passa en general, avui en dia hi ha dos elements fonamentals. La informació, que va per xarxes i necessites uns grans cables que portin la 5, 7, 10G que vindran, i això és necessari, i després una energia que ens faci garantir que quan hi hagi una apagada puntual d'una cosa tinguis un recurs d'atendre una altra línia que la substitueixi. Això és fonamental, això avui en dia és fonamental. Per això, amb aquests projectes que parlàvem, per exemple, del sòcol de Sant Jeroni, que lligava tota la banda de Santa Coloma amb Can Ruti, i doncs per allà podia passar enterrat, soterrat, totes unes línies d'aquestes que ens lliguessin una cosa amb l'altra. Tot això va lligat. Per tant, la part energètica i la part de dades, quan això és fonamental i s'ha de preveure ja, entens? Encara que no hi hagi responsabilitat directa del PDUM. O sigui, no, però si quan es faci el pas diguis, oh, ja tinc preparat, que això sí que té obligació el PDUM, preparar el territori perquè hi passin aquestes coses quan ho vulguin fer. No, és que no sabem per on. I acabo. Habitatge. No, ho dic perquè és l'últim i que sembla important i l'he resumit en molt poc. Vam parlar amb el representant de l'àrea metropolitana que ens va atendre com a autors del document, i el que em va sorprendre, o sigui, una mica, la importància que tenia per nosaltres, per la ciutat, tenir la documentació de totes aquestes coses. Llavors, clar, em va dir, és que, per exemple, tenim unes dades fonamentals i grandioses d'habitatge de Badalona. Parlo d'habitatge, eh? Diu, però quan hem comparat amb totes les dades que tenim, envelliment de població, les cases que estan en mal estat, quan hem, de tota l'àrea metropolitana, no hem sapigut com puguem afrontar-ho, perquè té una complexitat que no podem totes les dades creuar-les per intentar sectoritzar a Badalona concretament. I llavors només han decidit una cosa que em sembla bé, que és el de la Serra d'en Mena, que és el que surt en el planejament. Em sembla bé en el concepte. Què dius? Fixa-t'hi. Tenim una zona que hi ha zones de les ciutats que són barraques, però com que tenen unes expectatives d'edificació, la transformació d'aquest lloc que té un ús ja determinat és, tirem una barraca, fem quatre pisos, un promotor privat, li donem amb el de la barraca uns diners o una planta, el que sigui, i ja tenim allò. Per tant, la regeneració està garantida. El tema és un altre. Quan ja tenim aquestes autoconstruccions de quatre o cinc plantes, és impossible fer res, perquè ja ha superat els paràmetres, el que en diem els paràmetres actuals. Per tant, al revés, tindríem que enderrocar i, per tant, tindríem un problema afegit.
12: Clar, s'ha de reendreçar, eh?
13: S'ha enreçat, canviant igual. La solució és fer un trasbàs d'edificabilitat. Això en podíem parlar potser l'any que ve.
12: Doncs vinga, així sí, ens igual. Emplacem. Josep Maria, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, que vagi molt bé. Cuida't i fins la propera.
13: Bueno, espero que estigui encara amb capacitat d'articular un mínim discurs.
12: No
13: gràcies.
12: Dubto pas, que vagi bé. Adéu.
13: Gràcies, gràcies.
10: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
11: Badalona Matí, edició d'estiu.

0: caminar. Las manos.
1: I acabem. Avui també la temporada de cançons per explicar el món, l'espai que un cop al mes ens porta el periodista Oriol Lladó, amb un programa una mica especial, això sí, avui, Oriol, no? Perquè fins i tot podríem dir que avui és un programa de celebració.
2: Doncs una mica sí, perquè avui tanquem, de fet, la cinquena temporada de cançons per explicar el món. No és exactament un aniversari, però sí que són cinc... cursos o temporades, no?, en les quals doncs hem anat explicant un cop al mes històries.
1: Cinc, perquè aquesta secció va arrencar ja quan en Carles Tornero estava al capdavant del Badalona Matí.
2: Va començar en l'última temporada del Carles a Badalona Matí i de seguida doncs ja...
1: O sigui que ens has fet de pont. M'has fet de pont, en aquest cas a mi. Eh?
2: Tal qual.
1: Vinga, doncs anem a fer aquesta celebració recuperant algunes cançons, no?, i també explicant algunes dades d'aquests...
2: Sí, perquè ha estat com una ocasió, no?, una mica de mirar enrere. Resulta que hem parlat de 347 cançons.
1: Això,
2: si comptéssim les que avui una mica repassarem, ja ens situaríem en 350, que déu-n'hi-do, eh? Han estat 45 episodis i allò fent una mica una mitjana, no? Surt a 7,7 cançons per capítol.
1: Molt bé, has fet mates.
2: He fet mates.
1: Molt bé, amb assoliment excel·lent, eh?
2: Bé.
1: Vinga, comencem per una cançó molt coneguda, aquesta que sona, no?
2: Sí, és el Pedro Navaja, de Rubén Blades, una cançó, doncs, segurament la seva més coneguda, no? Una cançó d'aquestes de signatura des del 1980, des del disc Siembra, amb el Tito Puente, i sí, és una cançó, jo diria que és una de les cançons narratives que sempre m'ha agradat molt portar en aquest programa per excel·lència. Aquí per això la veiem, l'escoltem no en la versió original de Rubén Blades, però sí en la versió que segurament molts catalans i catalanes van utilitzar o els va servir de porta d'entrada al Rubén Blades, és la de l'Orquestra Plateria. De fet, cal dir que el Rubén Blades, sempre que ve a Barcelona i sempre que presenta Pedro Navaja, cita l'Orquestra Plateria, que de fet ja el mateix any que va sortir, per tant, una capacitat, no, de tenir les orelles ben parades, ja van versionar aquesta cançó, que forma part d'aquell disc que potser molta gent té, perquè és un disc que es va vendre molt, que és aquell que surt una mena de plaça del poble amb unes banderetes de festa major, doncs
1: sí.
2: Pedro Navaja, Orquestra Plateria, que és la que està sonant, venia d'allà.
1: De, diguéssim, Blades, només hem tractat aquest tema?
2: No, de fet,
1: aquesta
2: va ser la cançó que va obrir el primer espai, Cançons per explicar el món, i la vam lligar amb una cançó que potser podríem fer sonar ara.

0: Aquest és un tema que forma part d'un altre disc, no, de Blanes?
1: Això és un altre disc, són 5 anys més tard, i vam descobrir com aquest inconfusible criminal de la dent d'or que il·luminava tota l'avinguda, doncs tenia un capítol 2, diguéssim, no? De fet, va ser el primer programa que vam dedicar a cançons en segona part, i vam descobrir Sorpreses, 1985, del disc Escenes, en la qual Rubén Blades tornava a explicar-nos aquella història de Pedro Navaja, que resulta que no havia acabat com ens pensàvem que havia acabat en la primera cançó.
0: Molt bé, són altres temes, també doncs, tractats en aquella primera temporada, no?, on van sonar cançons molt diverses, no?, cançons sobre teoria urbana també fins i tot, no?, cançons en què artistes parlen d'altres artistes, cançons amb ventilador.
1: Cançons de Nadal sense sucre, etcètera, eh? Vull dir, vam anar repassant molts temes, i jo crec que potser podríem anar per la següent cançó.

0: Civil War.
1: I aquest tema sonaria ja en la segona temporada, no?, del Cançons per explicar el món.
2: Això ja ens situem a la segona temporada, per tant, a 2022, i en aquí doncs vam repassar també moltíssimes coses, eh? Des d'himnes a reinventats, cançons menyspreades pels mateixos artistes, cançons per quan et trobes la ex, cançons per saber deixar, cançons sobre llibres, cançons sobre escriptors, les cançons que explicaven el Serrat, no? Recordem que va coincidir amb l'acomiadament de Serrat dels escenaris, no? La manera com la família Wainwright es fa teràpia a través de les cançons, cançons sobre paternitat, vaja, etc. I, de fet, aquesta cançó que sona, no?, el Grecia,
1: de
2: Paul Simon, va d'això, entre moltes altres coses, però també va d'això, de ser pare.
1: Perquè si una cosa descriu aquest espai al llarg d'aquests 5 cursos, d'aquestes 5 temporades, són les ganes d'estirar el fil de les cançons per parlar doncs, del món exterior, d'allò que ens envolta, de la política, de la situació internacional, com també de qüestions que ens afecten a nivell, diguéssim, més íntim, no? La paternitat, la maternitat, l'amor o la salut mental.
2: Sí, hem anat creuant una i altra cosa.
1: Anem cap a la tercera temporada del Cançons per explicar el món aquí al Badalona Matí, on sonaven temes com aquest.
2: I és la Christy McCall, una de les grans artistes que hem anat portant, que hem anat reivindicant sempre. I, de fet, és una intèrpret, no?, una intèrpret britànica que ens va deixar fa un temps, que té l'honor, no?, de que li hem dedicat un programa sencer, no?, en la seva discografia. Un honor que ha compartit amb el Serrat, que dèiem abans, amb el Randy Newman, amb la família Wainwright, en tot cas, en aquest cas, no?, la quintessència del millor pop ha passat això, per aquest rotllo una mica new wave, post-punk britànic, i amb una ironia, Christy McCall, que el mateix Bono doncs, va elogiar com una de les grans escriptores britàniques i que va comparar amb la mateixa Dorothy Parker. No?
1: Recordes de què més vam parlar en aquella temporada?
2: Sí. Cançons amb onomatopeies i paraules impossibles, cançons sobre no llocs, cançons sobre el quart poder i el periodisme, cançons sobre esport, cançons sobre salut mental, que dèiem abans, cançons sobre la ràdio, contra la indústria musical, cançons sobre el fet de viatjar.
1: I algunes que ens fan viatjar són aquestes.

0: com a mínim, virem d'estil.
1: Sí, de fet és una constant en aquest espai, no? Que sempre hem anat saltant d'un estil a l'altre, també d'un any a l'altre, no? I vaja, és una mica marca de la casa. Aquí és el Randy Newman, amb un retrat satíric, no? Que fa de Vladimir Putin, des d'un disc que té, Dark Matter, que va editar el 2016, i en el qual es va avançar diversos anys a la invasió d'Ucrània, en aquesta cançó, i aquest retorn, que en aquell moment ja es començava a aventurar, no? És el moment de la primera elecció de Donald Trump, però que després ha anat a més i a pitjor, no? Aquest nou autoritarisme que veiem arreu del món.
0: I de fet el Randy Newman ha estat un habitual, també.
1: Sí, de fet és el nostre artista top, podem dir, no? Ha situat 18 cançons en aquest Cançons per explicar el món, no? El seu retrat mordaç de la política ens ha permès obrir-nos al món exterior, que dèiem abans, no? Aquest lligam cap a dins i cap a fora, doncs amb el Randy Newman hem parlat molt de política, vaja.
0: Hem parlat molt de política, sobretot en aquesta quarta temporada?
1: Sí.
0: En l'anterior?
1: Jo diria que sí, i també en aquesta cinquena. De fet, en la quarta, no?, que és on estàvem.
0: Diguéssim que Donald Trump ens ho ha posat fàcil.
1: Ens ho ha posat molt fàcil, sí, sí. Tot i que vam començar quarta temporada parlant de cartes i postals, no?, després sobre cançons, sobre el setè art, sobre el cinema, però aviat ja ens vam situar amb el Trump. De fet, va ser l'any de la seva reelecció. Amb les relacions veïnals, no?, i amb la manera com també començaven a posar-se en risc amb l'ascens de l'extrema dreta, els disturbis de Los Angeles, hi vam dedicar un programa, i també un altre espai, no?, que vam dedicar, vam titular amb aquest Randy Newman versus Donald Trump, repassant totes les cançons de Randy Newman que d'alguna manera avançaven allò que ens havia de venir, i aquí és on trobem aquesta cançó que ha sonat, que és Putin.
0: Vinga, doncs anem ja en aquesta 7,7 que en sabem, la que acabem
1: amb la
0: de
1: que acabem.
0: Mitjana, exactament, aquesta secció de cançons per explicar el món.

0: I és que amb aquesta cançó, amb aquesta bossa nova, entravam amb aquesta, doncs, cinquena temporada de cançons que va explicar.
1: Cinquena temporada, és Enric Arnaez versionant Chico Buarque des d'un disc molt bonic, cançons de Sant Joan, a Sant Joan en ple gener, no? Des dels anys 80, i que vaig escollir, no?, en un dels capítols que vam dedicar o que vam titular com a cançons darrere el sí vull, no?, cançons sobre el fet de casar-se. Mm-hmm. Tot i que en aquesta temporada, com dèiem abans, no?, també hem parlat molt de política, cançons sense fronteres, cançons de protesta disfressades de Nadal, cançons contra l'ICE, no? O Fuck ICE, no?, que vam titular, tot i que també hem anat cap al món interior, no? Cançons per després de ser mares, Fight Like a Girl, no? Cançons sobre dones empoderades, cançons per fer un reset, no? Per tant, hem anat també movent-nos amb un...
0: A vegades amunt, el calendari, no?
1: A vegades el calendari
0: també... Les efemèrides ens han fet també l'actualitat.
1: També ens ha ajudat. Sí,
0: doncs
1: sí.
0: Ens ha convidat, ens ha prestat ja a tractar algunes cançons. Hi ha algun gènere, diries, Oriol, que hagi guanyat per damunt dels altres?
1: Jo no m'agrada parlar de gèneres i crec que si una cosa ha demostrat que ens va explicar el món és que allò que ens agrada, allò que he portat, sobretot músics que desafien l'etiqueta, i per tant crec que he volgut que fos un espai on la gent, no?, de fugir una mica. És que no m'agrada el country, no m'agrada el blues, no, doncs
0: aquí
1: a través de la cançó
0: tot.
1: I les seves històries, doncs potser trencar algun prejudici.
0: Doncs ha estat un plaer, Oriol.
1: Igualment.
0: Tenir-te avui i tenir-te aquests 5 anys, esperem que en vinguin molts més, perquè hi ha molta cosa a explicar a través de les cançons.
1: Sí, jo de fet sempre em vaig apuntant i tinc com programes vista ja com apuntats.
0: Molt bé, m'agrada saber-ho. Que vagi molt bé.
1: Igualment.
2: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
3: Badalona Matí, edició d'estiu.
0: El 16 de juliol, el Centre Sociosanitari del Carme comença una nova etapa, ho fa actualitzant el seu nom per reflectir el nou model assistencial que allà s'hi desenvolupa, i és que a partir d'ara ja funciona com a centre d'atenció intermèdia, un equipament entremig, a cavall, de l'hospital i del centre d'atenció primària, l'ambulatori, el CAP. Un model assistencial que pretén tenir cura i alhora acompanyar els pacients fins que es recuperen de les seves patologies, no?, i que s'està implantant a tot el territori, tenint en compte que l'any 2030 a Catalunya hi viuran més de 2,5 milions de persones majors de 65 anys. Per tant, el repte de l'envelliment és important. Per saber a qui està adreçat aquest nou model assistencial i com funciona, avui parlem amb la Mònica Polo. Ella és fisioterapeuta del Centre d'Atenció Intermèdia al Carme de Badalona Serveis Assistencials. Què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Mònica, primer de tot, per situar-nos, no?, què és la intenció? Què s'entén per intenció intermèdia? Qui va adreçada?
4: Doncs l'atenció intermèdia és el pont que tenim, no?, com a assistència sanitària entre l'hospital d'aguts i el domicili o els centres d'atenció primària. Uh-huh. Aquest pont és per a aquells pacients i per a aquelles persones que han patit alguna patologia, un ictus, algun tipus de fractura, que estiguin en un procés oncològic o que tinguin un deteriorament cognitiu, però que no necessitin les prestacions o la intensivitat d'un hospital d'aguts, però que no estiguin en condicions de tornar a domicili, i és per això que l'atenció intermitja inclou també aquest programa de rehabilitació, una rehabilitació integral per ajudar que el retorn a domicili sigui de la millor manera possible.
0: Per tant, entenc persones majoritàriament ja d'edat avançada que afronten la recuperació d'una patologia, també potser malalts crònics que necessiten d'aquesta cura, no?, més extensiva, o fins i tot per persones que estan en cures pal·liatives?
4: Sí que és veritat que la major part de la població, dels pacients que tenim i de les persones que ingressen, són persones amb edat avançada, perquè, com tu ben deies, l'envelliment cada vegada tenim una progressió, una població molt més envellida, i arribem a una edat molt més avançada però amb pluripatologies, que això fa que els ingressos puguin ser més intensos, no?, als hospitals aguts, i necessitem una derivació i millorar aquests pacients. Però sí que és veritat que tenim de tot tipus de pacients, no?, qualsevol pacient amb un ictus, qualsevol pacient amb un estat o amb una situació de cures pal·liatives que necessiti un tractament i que sigui unes cures perquè no puguin assumir a domicili, doncs nosaltres tenim tota aquesta atenció.
0: Clar, estem parlant d'aquest entremig entre un hospital i un centre d'assistència primària, no? De l'antiga atenció sociosanitària, a vegades es fa complicada aquesta paraula, però modernitzada, no?
4: Sí.
0: A partir de quina visió? De quina tecnologia, també?
4: Sí.
0: O quina actualització de recursos es modernitza?
4: A veure, sobretot a partir d'un canvi de visió. Un canvi de visió en la nostra actuació, nosaltres com a fisioterapeutes, però amb tot l'equip de rehabilitació tenim una nova mirada, no només una mirada en la patologia, sinó una mirada a l'atenció centrada a la persona i sobretot a la fragilitat, no? Crec que la paraula fragilitat és una de les coses que està lligada amb l'envelliment. Uh-huh. I és per això que hem de lluitar, no?, perquè aquest envelliment i aquesta fragilitat ens pugui aportar des de l'atenció intermitja, no?, una millora funcional. Uh-huh. I una millora de la capacitat del pacient perquè pugui tornar a domicili.
0: I quins professionals intervenen en aquest nou model assistencial? Som multidisciplinaris, no?, m'imagino.
4: Sí, som un equip multidisciplinar, amb metge, amb terapeuta ocupacional, fisioterapeutes, TECA és molt important.
0: L'ubicació és la mateixa, eh?
4: La ubicació és la mateixa. Uh-huh. Sí que és veritat que en aquests anys hem fet una distribució de gimnasos, no? Tenim, abans era un únic gimnàs, uh-huh, i ara tenim dos gimnasos dividits en les dues plantes, ¿vale? Un es situa a la planta baixa i l'altre a la segona planta. I sí que és veritat que com a diversitat és que treballem conjuntament, teràpia ocupacional i fisioteràpia, amb la qual cosa això sí que ens fa que puguem unificar molt més els tractaments i anar a una. Uh-huh. Però sí que és necessari el tema de treballar amb equip, perquè treball social tots tenen el seu paper dintre d'aquesta atenció a la persona.
0: I una vegada, diguéssim, el pacient ja ha recuperat aquesta autonomia, confiança, no?, aquest benestar que el permet tornar al seu domicili, hi ha un acompanyament, hi ha un seguiment domiciliari també?
4: Sí que hi ha tema de rehabilitació ambulatòria, domiciliària, que nosaltres, si escau i si el pacient necessita, nosaltres sí que fem aquesta derivació, ¿vale? Perquè sí que aquest programa de rehabilitació intensiva, uh-huh, el millor que ha estat fent-se a l'atenció intermèdia, doncs potser necessita continuar. No perquè necessiti més funcionalitat, però sí una adaptació domiciliària, que a vegades són persones que els fa por tornar a casa, uh-huh, no? Llavors jo crec que és un benefici tenir aquest interpàs, no?, de l'atenció intermèdia, que estan molt protegits, al pas a la domiciliària perquè sí, es vegin més acompanyats, mm, i amb més seguretat.
0: Deia al començament també que de cara al 2030 a Catalunya hi han de viure més de 2,5 milions de persones, no?, de més de 65 anys. Aquest és un model que s'anirà implantant, penseu, al conjunt del territori català, a Europa i al món hauria d'anar cap a aquesta línia, també si ens fixem en aquest envelliment de la població.
4: Jo crec que Catalunya hauria de ser un pioner, no?, en aquest model. Crec que és l'estratègia sanitària, no només de Catalunya, sinó dels diferents països europeus, més que res pel que tu dius, per el tema de l'envelliment, però també una miqueta per treballar sobre la prevenció, no?, mm-hmm, que és una cosa que no incidim molt, però jo crec que des de l'atenció intermèdia també és un dels projectes que potser tenim en un futur, no?, de poder, per què no, treballar la prevenció i continuar dintre d'aquesta recuperació funcional, que és el seu pilar, uh-huh, dintre l'atenció intermèdia.
0: De fet, el dia 16 serà l'acte institucional, la inauguració, coincidint amb la Mare de Déu del Carme, i es podrà visitar aquest espai amb una jornada de portes obertes que, imagino, ens portarà a visitar espais que poden ser singulars, no?, com la sala immersiva emotiva, no?, de què disposeu, sí, perquè val la pena dir que en els últims anys s'han incorporat serveis com aquest o també la teràpia assistida amb gossos, no?
4: Sí, nosaltres estem treballant a la sala immersiva amb diferents grups. Un dels grups són aquelles persones que han tingut una fractura i que no poden fer una càrrega de l'extremitat, i llavors es basa en un programa de potenciació muscular guiada amb una persona, I dintre d'aquesta sala doncs, sempre es fa més a més i sí que hem vist que hi ha una millor adhesió al tractament. Uh-huh. També amb pacients amb necessitats de que sigui una activitat física guiada, vale? Perquè són pacients amb un deteriorament cognitiu, que per ells sols potser no tenen la capacitat de dirigir això, i com és una potenciació guiada en un entorn diferent que no sigui un hospital, no? Amb imatges molt maques, doncs això els fa que... Uh-huh. que els agradi més. El tema de la teràpia en gossos, com tu deies, està funcionant bé. Aquest any, si no recordo malament, és la tercera edició, jo no ho porto directament, i la veritat és que s'està tenint molt bons resultats. Mm-hmm. I amb les persones, amb els pacients que estan ingressats i també en el personal sanitari. Jo crec que és un moment en el que ho vivim d'una manera molt grata.
0: Doncs recordeu que aquest 16 de juny, amb aquesta inauguració, teniu oportunitat de conèixer de més a prop, en primera persona, aquest centre d'atenció intermèdia que ens explicava ara la Mònica Polo, fisioterapeuta del centre d'atenció intermèdia del Carme, així és com se li diu ara, de Badalona Serveis Assistencials. Gràcies, que vagi bé.
4: Gràcies.
0: Adéu.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: I amb música, i més concretament amb aquesta música, acabarem avui al Badalona Matí. Ho farem de la mà de l'Emma Teixidor. Què tal, Emma? Com estàs?
1: Molt bon dia, Núria.
0: Anem amb aquest darrer repàs de versions de la temporada?
1: I tant. Doncs avui hem proposat aquesta cançó perquè, com que ja que acabem la temporada i estem a ple estiu, doncs pensàvem en cançons d'estiu. No una cançó dedicada a l'estiu, sinó cançons que et fan viure d'una altra manera l'època de l'any. En aquest cas, el ball sempre és una bona manera de viure l'alegria de l'estiu i tal, i aquesta és una de les cançons que hem triat perquè hi ha moltes versions i és una cançó peculiar. És de The Locomotion, és una cançó de les més versionades del pop. La cançó va ser escrita el 1962 per Jerry Goffin i Carole King, una de les parelles de compositors més exitoses de l'època daurada del Brill Building de Nova York. Va ser enregistrada originalment però per Little Eva el 1962, i les bases de dades especialitzades recullen almenys fins a 90 versions oficials. Nosaltres no en portem 90, en portem unes quantes menys. Tot i que es tracta d'una petita joia de la música pop dels anys 60, Eva Boyd és coneguda artísticament com Little Eva. No era una cantant famosa quan es va gravar aquesta cançó. De fet, treballava com a mainadera de la Carole King i del Jerry Goffin. I quan necessitaven una veu doncs, per enregistrar una maqueta, li van demanar que la cantés. Li van proposar a Didi Sharp, que la va rebutjar. I llavors, quan el productor va escoltar aquesta maqueta d'Eva, va decidir doncs publicar-la tal com estava. Com et deia, és una cançó com de ball. Normalment, en aquella època, als 60, hi havia un ball i llavors les cançons es feien per fer doncs swing o rock and roll o el que fos. En aquest cas era diferent. Van fer una cançó a partir del qual va sortir la versió del ball, que és fer la locomotora, moure els braços així al costat del cos com si fossis una màquina de locomotora. Si vols, ens anem a d'altres versions. Ens anem cap a la segona, aquesta amb un altre idioma.
2: Quel est le premier train qui vous fera danser, oui? Allez danser autour de l'autoroute.
0: Versió francesa, eh?
1: Versió francesa que...
0: Molt coquet.
1: Que sí, que trobo que s'hi adiu bastant amb el tema, amb el vestidet curt, no?, mini, i ballant. És una versió de 1962 de Sylvie Vartan. A França, la cantant franco-búlgara Sylvie Vartan va adaptar aquesta cançó amb el mateix títol. La seva versió també va ser un gran èxit que va arribar al número 1 francès. I si vols, anem a una altra versió. En aquest cas, és una versió rock.

0: Doncs més d'una dècada després arriben els Grand Funk Railroad i el 1974 decideixen fer aquesta versió rock dur que arriba també al número 1 dels Estats Units. És una de les més famoses. Mm-hmm. N'hi ha tres, la primera, l'original, aquesta, i encara n'haurem de sentir una altra.
1: De fet, encara de moment només n'hem escoltat les tres, eh?
0: Sí.
1: Però totes, clar, és que és una cançó amb un ritme molt marcat.
0: Sí.
1: Costa molt, o no sé si ens sorprendràs, amb alguna versió, diguéssim, que se n'allunya.
0: Sí, la versió salsa no l'he trobat, ni la reggaetonera tampoc, eh? En tot cas, els Grand Funk Railroad és una banda nord-americana de rock dur i de hard rock i formada a Michigan, va ser un dels grups més populars dels 70 i coneguts per als seus concerts multitudinaris i per èxits que encara avui doncs, sonen a emissores de rock clàssic. Transforma el tema d'origen pop i soul en aquesta peça de rock contundent, amb guitarres més prominents, una bateria també bastant contundent. Es va convertir, com dèiem, en número 1 i també doncs, la cançó és especialment notable perquè va ser una de les primeres a arribar a aquest número 1 nord-americà amb dues interpretacions diferents d'artistes diferents. I si vols ens anem a una altra versió, però en aquest cas disco. Aquesta ens arriba al 1972 i és del grup Ritz, és un grup britànic de disco pop. La seva versió del 1979 també arriba al número 1 de les llistes de Nova Zelanda durant 7 setmanes i acaba sent el senzill més venut de l'any 1980 al país. Ritz la va convertir doncs, en això, en una versió disco totalment. I si vols, ens anem potser a una versió disco que li dona una volta a aquesta versió de Ritz i que realment almenys és la que a mi m'arriba i del qual doncs, tampoc no en sabia l'origen i que ens arriba doncs, per allà als vols dels 90, abans dels 90.
1: Dels 80,
0: molt
1: sí.
0: Dels 80-90, sí. Ella és la versió de 1988 que fa aquest renaixement pop amb Kylie Minogue, que és la més famosa després de Little Eva. El curiós és que va començar gairebé com una actuació improvisada en un acte benèfic australià i va acabar doncs, llançant la carrera internacional de Kylie Minogue, que és una cantant, compositora i actriu australiana nascuda a Melbourne i és una de les artistes pop més exitoses del món i sovint és coneguda també com la princesa del pop. Ha venut més de 80 milions de discos al llarg de la seva carrera i, com dèiem, doncs, va començar la seva carrera com a actriu a la sèrie australiana Neighbours, que a nosaltres també ens va arribar a TV3. I si vols ens anem a una versió una mica més diferent, si vols.
1: Juntamos el dinero para la reunión. Ui, sí, totalment, eh?
0: Això és un guateque en tota regla, la veritat. Doncs aquesta versió és una versió també dels anys 60-70. Los Pequeniques són el grup que la canten, són un grup dels més importants de la història del pop i del rock instrumental espanyol. Van néixer a Madrid el 59 i estan formats doncs, per uns estudiants de l'Institut Ramiro de Maeztu. Al principi feien versions de rock and roll i cançons cantades, però mitjans dels 60 van trobar el seu estil propi amb música instrumental. I si vols, d'aquí ens n'anem a una altra versió, en aquesta també del 1987.
1: Aquesta trobo que John Travolta la podria haver cantat a Gris.
0: Sí, ens hem accelerat una miqueta allà. Sí. El grup és de Dinamita para los Pollos, va ser un grup espanyol de rockabilly, country, rock i rock and roll format a Biscaya, al País Basc, a mitjans dels 80. Es van fer famosos per les seves cançons divertides i l'estètica inspirada en l'Amèrica rural i l'energia festiva dels seus directes. Si vols, de
1: jo em quedo amb el nom, per això,
0: sí, Dinamita para los Pollos.
1: No té desperdici.
0: És brutal. I si vols, d'aquí recuperem una mica l'essència d'aquesta cançó amb la versió que en fa la mateixa escriptora de la cançó. La veu inconfusible de Carole King que ens arriba en aquesta versió del 1980. Carole Joan Klein és nascuda el 1942 a Nova York, és una de les compositores i cantants més importants de la música popular del segle XX. La versió de Carole King té aquest atractiu especial perquè és l'autora de la cançó que torna a interpretar una obra que havia escrit amb Jeffrey Goffin gairebé 20 anys abans. Carole King va enregistrar aquest de Locomotion, sovint també titulada només com a Locomotion, Ocean, i la va incloure en el disc dels anys 80, Pearls, Songs of Goffin and King, un disc que, en què registrava, doncs, revisava algunes de les cançons que havien escrit ells dos. Manté l'esperit alegre de l'original, amb una producció més sofisticada, té aquest piano tan característic de King, com a paper central, incorpora també elements de rock soft i rocks típic dels finals dels 70 i principis del 80. I si vols ens anem a un altre de rock, però també donant-li una volta bastant més passada, com si diguéssim.
1: Més balada, no? Sembla?
0: Sí, t'he de dir que, clar, el personatge que el canta ja és molt personatge. És una versió de 1994. Ell és Charlie García, és una llegenda del rock argentí i llatinoamericà. El seu nom real és Carlos Alberto García Moreno, va néixer a Buenos Aires i és considerat com el pare del rock nacional argentí. La versió de García és probablement la més inesperada. No va ser un senzill èxit ni una reinterpretació comercial, sinó que és una peça integrada en el seu àlbum conceptual La hija de la lágrima. És molt curteta, per tant, és com un experiment gairebé. I si vols ens anem a una altra també molt curteta, també com experimental, que va sonar en algun directe.

0: Doncs aquí tenim la gran Anna Belén, no? Amb aquesta gira que la va portar per tot arreu el 1996, acompanyada en aquest cas per molts de la seva època, en aquella època, amb aquella gira que van fer del Gusto es Nuestro, que estava acompanyada de Joan Manel Serrat, Víctor Manuel i Miguel Ríos. L'Anna Belén és una de les artistes més importants de la cultura espanyola. El seu nom real és Maria del Pilar Cuesta Costa, i res, que va començar molt jove en el cinema i en el teatre, però que té una vessant doncs, de, com a cantant, bastant important. I si vols ens anem ara a una versió del 2023 bastant interessant.
1: Versió d'un grup de nens.
0: Sí, això, aquí se n'han passat un sintetitzador, com veus. El, són Junker, el, és un duet, com deies, danès, d'electropop, sintopop, que es presenta precisament amb aquesta filosofia nostàlgica dels anys 80, sintetitzadors a dojo, caixes de ritmes, walkmans, cintes de casset, estètica totalment influïda per grups com Depeche Mode, Pet Shop Boys, Yazoo i The Human League, i res, aquesta, aquesta versió interessant perquè no intenta competir amb ningú, simplement es presenta així i ja està. Si vols ens anem encara un altre, també d'aquest mateix any, de 2026.
1: Una mostra, no?, que aquesta cançó continua encara per
0: sí, continua vigent, sí, sí, sí,
1: d'avui en dia.
0: Doncs aquesta versió és de Reverend Shaun Amos, és el nom artístic de Shaun Amos, un músic nord-americà de blues, roots, soul i americana, nascut a Nova York, i és cantant, harmonicista, compositor i productor musical. En aquest cas, la versió és molt recent, es va publicar, com us dèiem, el 2026, i el que la fa interessant és que no prové del pop ni del rock, sinó de més aviat és soul, blues, una mica d'aquesta música d'arrel americana que podem escoltar, i en aquest cas doncs anem a una

veure aquesta versió accelerada i molt punk del seu, en el seu àlbum 24. La versió és de 2003, va aparèixer en el seu segon àlbum. Musicalment és una versió molt característica del melòdic punk japonès o melocore del principis del 2000. Un ritme molt més ràpid, guitarres distorsionades però melòdiques, cors i harmonies pròpies del poc del punk melòdic californià, etc, etc. I si vols ens anem, seguim en la mateixa corda, però ens anem a una altra versió. Everybody do in a brand new dance now. Come on baby, do the locomotion. No, you get to like it if you give it a chance now. Come on baby, do the locomotion. Qui són aquests? Doncs aquests són els Combat and Rules. Són un projecte japonès vinculat a l'escena també garage punk i rock and roll d'Art Tokyo. La formació reunia a Fink, conegut per bandes com Tingerenate i Firestarter, amb la bateria de Combat. El més interessant en aquesta versió ska-punk és això, que reuneix el garage punk, el punk rock melòdic, el power pop accelerat, que jo no sabria dir-te, però els escoltes i saps que estan en un garatge.

0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui comencem allà on ens agrada, a Mali. I ho fem amb aquest disc recent d'aquest mateix 2026, que és una col·laboració entre dos experimentats, dos veterans músics de Mali, Neva Solo i Benego Diakité. Un d'ells, Neva Solo, és l'intèrpret del balafon i Benego Diakité és intèrpret de l'ngoni, aquest arpa de tres cordes i una gran carabassa. El balafon també està format per carabasses que són la caixa de ressonància d'aquestes tecles de fusta formant un gran xilòfon. Aquests dos instruments són, doncs, realment els instruments de la música tradicional a Mali, de la tradició mandinga sobretot, però de moltes altres, perquè de fet a l'Àfrica prenen noms diferents i apareixen a tot arreu. Neva Solo i Benego Diakité. Els noms no ens diuen res gairebé, però ells, per exemple, estaven darrere, eren músics de Umu Sangaré en alguns dels discos per a World Circuit que van, diguem-ne, internacionalitzar aquestes músiques del món que venen de Mali. Neva Solo i Benego Diakité. Un altre tema.

El disc es diu en anglès Gene and a Hunter Went Walking. Un esperit i un caçador venien caminant. És en anglès, de fet publica Nonesuch Records des de Nova York i és una producció de l'històric productor de Wall Circuit, Nick Gold. I promet ser una sèrie. Aquestes col·laboracions prometen ser una sèrie de discos. De fet, ara, per acabar aquesta primera part dedicada a Mali, anem a buscar un tema de Neva Solo, realment un virtuós del balafon.

La nostra segona novetat d'aquesta setmana és un disc, és una petita meravella en directe. Es diu Life in Quartet i és Suono d'Agere, la formació napolitana que recupera i alhora actualitza la música tradicional de Nàpols. Suono d'Agere són un trio que de fet en directe afegeixen unes percussions i d'aquí el nom de Life in Quartet. És un concert fet el març del 25 a Nàpols, evidentment, i publicat ara, publicat aquest 2026. El trio que ja havíem escoltat aquí al Mixtures, doncs el formen a la guitarra Gianmarco Livecchio, a la veu Irene Scarpato, que s'està convertint realment en la veu de Nàpols, i a la mandolina i el mandolocello Marcelo Smigliante. Realment, Suono d'Agere són molt especials, però en directe encara més, com aquest presentimento.

la cançó napolitana en la seva expressió actual, Suono d'Agere, que realment doncs, fan una mixtura també doncs, meravellosa de tot el que són les músiques mediterrànies, però sempre des de la tradició napolitana. Suono d'Agere, que de fet van publicar l'any passat el 24, el seu segon disc. Aquí al programa havíem escoltat el primer. Això era l'any 2019. Llavors, que també va tenir un EP, de fet aquest disc en directe és curt, és un EP, i el primer també va tenir un EP en directe. El segon disc del 24, Num Vanamurate, de fet dona a entendre que les cançons són cançons d'amor, i ho fan també doncs, amb el dialecte, si es pot dir així, napolità, sempre. Suono d'Agere, des del seu disc de això del 2024, que és el que presentaven en directe en aquest Live in Quartet que hem estat escoltant, O Calipese Napolitano.

Avui reunirem en la nostra secció de la descoberta, la descoberta i el concert, perquè la Tània, que va publicar l'any passat, el 2025, el seu debut, Amoríos, la verdad de mi coplilla, doncs ve a Barcelona el dijous 12 de març. Això ens permetrà anar-la a veure i alhora doncs, ens permet doncs, dedicar-li una estona a un debut important en la música en aquest país. De fet, a la Tània ja la vam sentir doncs, a través de del disc de Yeray Cortés i alhora aquest tema que acabem de sentir, Los Almendros, figura com a melodia de la pel·lícula La guitarra flamenca de Yeray Cortés i va ser guanyadora d'un premi Goya. Però doncs, la Tània ve a Barcelona i per tant reunim la secció del concert amb la de la descoberta. Amoríos, la verdad de mi coplilla, el seu debut de llarga durada de l'any passat amb aquest Los Almendros incorporat i, per exemple, aquest clàssic El Emigrante.

0: un altre dels temes en directe d'aquest debut de La Tània. Amoríos, la verdad de mi coplilla. De fet, diguem-ne que s'afreix a banda de la seva relació de parella amb Yeray Cortés, doncs La Tània és una veu que està posant, que està tornant a posar sobre la taula la cançó, la copla, però que té molts altres registres. I en el seu disc, aquest Amoríos, doncs ho mostra, com també ho mostra en directe. I això serà a Barcelona el proper dia 12 de març a 9:15 a La Paloma, a Barcelona, al Raval. Aquí va, un altre registre del debut de La Tània, Monigote.
1: Monigote, si te pesan mis dolores, haberlo pensado mejor.
2: Es que...

Avui la nostra secció de records és per un aniversari. Després de dos programes en els quals teníem obituaris, avui volem celebrar els 72 anys de Carles Benavent, que va néixer un dia 1 de març de l'any 54. I ho fem escoltant aquest Dicen de mí, del disc de l'any 95, en el qual Paco de Lucía acompanya Carlos Benavent, i el disc es va dir Agüita que corre. I això era això l'any 95, Nuevos Medios. Carles Benavent, que va formar part d'un grup experimental aquí a Barcelona com el grup Màquina, que després doncs va participar de la Fundació de Música Urbana amb Joan Albert Amargós, Lucky Guri, etc, etc, etc, però que il·luminat per les innovacions de Jaco Pastorius, d'aquell baixista immortal, doncs es va dedicar en vida a això, al baix. També a la mandolina, també a molts altres instruments, però sobretot se'l coneix pel baix. I se'l coneix també pel fet de que l'any 80 va entrar a formar part del Paco de Lucía Sextet, aquell sextet en el que Paco de Lucía reinventava el flamenc, l'estètica flamenca, introduint el baix de Carles Benavent, els saxos i les flautes, llavors era Jorge Pardo, i la incorporació del cajón. El que ara se'n diu el cajón flamenco, que de fet ve del Perú, però tot això és el que Paco de Lucía va crear a partir del 80 amb aquell Paco de Lucía Sextet. Tots aquells discos són increïbles, però nosaltres seguim recordant, volem celebrar aquest aniversari, 72 aniversari de Carles Benavent, amb aquest Sencillito, que ve del disc Sumando, amb Josemi Carmona.

Avui estem celebrant els 72 anys de Carles Benavent i ho fem escoltant alguns dels temes que al llarg de la seva llarguíssima carrera i llarguíssima discografia que incorpora col·laboracions de tot tipus, com hem sentit ara dues, i que podríem allargar-nos perquè doncs aquí hi ha discos amb Chick Corea o amb Miles Davis o amb Cameron, evidentment.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Tardeos d'estiu a Ràdio Ciutat de Badalona amb DJ

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
2: Comencem aquest repàs de l'altra cara de l'actualitat. Sí. Això és el Víctimes al telèfon.
3: Avui comencem... Bé, jo ja m'he quedat assessorat avui. Amb un doctor.
2: Un doctor, sí.
3: Doctor Cànovas. Mm. Qui és el doctor Cànovas? Doncs el doctor Cànovas és un doctor de Barcelona.
2: Molt bé.
3: Resulta que ens ha arribat... Això no surt avui als diaris, avui comencem amb una nota de premsa.
2: Una exclusiva.
3: Sí, diu, un metge barceloní posa de moda l'antigimnàs. Fins aquí, dius, bé.
2: A veure què és, no?
3: Diu, el doctor Cànovas ha creat l'innovador mètode per a aquelles persones que odien anar al gimnàs, però volen tenir una figura 10. Jo m'he quedat astorat.
2: I com es fa això?
3: 20 minuts a la setmana.
2: Sí.
3: 20 minuts, eh? Són suficients per obtenir un estat físic òptim.
2: 20 minuts a la setmana.
3: Sí. Calla, que jo dic, home, dic això, avui n'he de parlar.
2: Mm.
3: I per aquest motiu he entrat a la seva plana web.
2: Sí.
3: Encara m'he quedat més astorat, perquè d'entrada us vull ensenyar, vull que escolteu el que m'he trobat. Hi ha un vídeo a la plana web amb la veu de la gran Silvia Coppolo.
2: Què dius ara?
3: Sí, quedaràs astorat. Que ens explica alguna cosa més sobre el doctor Cànovas.
4: ¿Cómo aspirar a una buena forma física con la vida que llevamos?
3: Es real, ¿eh?
4: Nos pasamos el día corriendo de un lado a otro. Obligaciones de todo tipo, profesionales, sí, sociales, personales y encima la educación de los hijos.
3: Sí.
4: Tan importante. Menudo estrés.
3: Sí.
4: No queda tiempo para hacer deporte además.
3: No.
4: ¿Cómo quieren que me discipline observando una dieta estricta si uno de los pocos placeres que me sacan la angustia es la comida?
3: Sí.
4: No hay forma de resolver el problema.
2: ¿Quieres solo un, dos, tres?
3: Atención.
5: El método Cánovas resuelve todos estos problemas.
3: Doctor,
5: ¿por qué? Porque está aprobado
3: Active Games
5: en Estados Unidos. Es un sistema
2: de cinema paradiso, aquesta...
5: eficaz. Tiene resultados muy rápidos en un tiempo muy breve. Está concentrado para que pueda realizarse una vez a la semana.
3: Una vez a la semana.
5: Y sobre todo es sano. Es decir, no tiene lesiones, ya que nos movemos con movimientos muy lentos. Y si me acompañan, yo les enseñaré.
3: Sí, sí, la acompañem.
2: On l'hem d'acompanyar?
4: El método que el doctor Cánovas nos presentará es el fruto de la experiencia y del trabajo de una vida dedicada a dos pasiones.
3: Sí.
4: La medicina y el deporte.
3: ¿Ah?
4: Ricardo Cánovas pasó de sus inicios como karateka a convertirse en un experto de la preparación general del deportista.
2: No puedo creer.
4: Revisando el sistema High Intensity Training, es decir, entrenamiento de alta intensidad, que debemos al ingeniero estadounidense Arthur Jones y que el doctor Cánovas asimiló en sus estudios
3: real,
4: en Norteamérica,
3: ha
4: ido madurando y desarrollando un formato propio de entrenamiento contra resistencias. O sea, que trabaja moviendo pesos, bien con
2: natural,
4: las máquinas de última generación
3: no
4: o con
3: catalana,
4: las clásicas
3: no,
4: mancuernas
3: no,
4: de
3: no,
4: toda
3: no.
4: la vida. Esta técnica
3: bé,
4: más una dieta
3: cosa.
4: Que diseña el
3: tècnica
4: propio doctor...
3: del doctor Cànovas.
2: Però no m'ha quedat clar què consisteix.
3: I a mi tampoc.
2: No sabem què s'ha de fer. 20 minuts
3: tampoc.
2: A la setmana fent què?
3: Anem a un altre fragment que t'he portat.
6: Bona tarda, Xavier. Com estàs?
7: Bona tarda.
6: Bé? A veure si superem l'últim dia, eh?
3: Sí, a veure.
6: Vinga, ara emplaça aquest xoc.
3: Això és el doctor amb un pacient.
8: Doctor Cánovas, què vamos a ver en este primer ejercicio?
3: A ver.
6: Vamos a ver un trabajo de pectoral, de hombro y de tríceps.
8: Pectoral, hombro y tríceps.
6: Exacto, tres músculos en un solo ejercicio.
3: Estamos los puntatos,
8: la misma máquina sirve
2: tres
8: para
2: músculos,
8: distintos paquetes musculares.
6: Evidentemente, aquí se puede ver bien claro.
8: ¿Habla del lumbar bien fijado?
6: Sí, porque tenemos que tener un punto fijo para poder trabajar otro extremo.
3: Sí.
8: El método consiste en trabajar muy despacio, por lo que veo.
6: Para sacar el máximo recurso, aquí hemos de obtener el máximo de cada movimiento.
3: Però és que té una cosa, jo el que no acabo d'entendre és...
2: Són exercicis.
3: Sí, segons el que posa aquesta nota de premsa, 20 minuts a la setmana són suficients per obtenir un estat físic òptim.
2: Home, la Silvia Coppolo està fantàstica.
3: Està fantàstica, ja veus, mira amb quina alegria fa aquest vídeo.
2: Sí.
3: Naturalíssima.
2: Sí.
3: Bé, escolta una cosa, jo un telèfon. Anem a trucar i diré que no tinc ni idea què és el mètode Cànovas.
2: Molt bé, mètode Cànovas.
3: Del doctor Cànovas.
2: Vinga, truquem-hi.
3: Sí, perquè jo estic fart ja de l'esclavitud de dedicar moltes hores al gimnàs, eh?
2: Per tenir pocs resultats. Perquè has d'anar molt al gimnàs.
3: Molt. Aviam si és possible que ens donin alguna dada més. Truquem a la clínica, d'aquest doctor.
9: Bon dia, Marín.
3: Hola, bon dia.
9: Bon dia.
3: El senyor Cànovas.
9: Sí, jo mateix.
3: És vostè, eh?
9: Sí.
3: Mira, truco de Ràdio Badalona.
9: Hola.
3: Què tal, com anem?
9: Molt bé, i vos?
3: Bé, també. Escolti una cosa. Sí. Perdona que el molesti, eh?
0: No, no.
3: Estàvem aquí comentant el mètode aquest antigimnàs.
0: Sí.
3: Que bé, avui ha sortit també a diferents diaris i tal.
0: Sí.
3: Escolti una cosa. 20 minuts a la setmana
0: sí.
3: són suficients per obtenir un estat físic òptim?
0: Ben segur que sí. Ben segur que sí. Sense dubte.
3: Mm. Sí, però, clar, la pregunta és com.
0: Bona pregunta, i és molt bona. Sí, treballant amb intensitat, i treballar amb intensitat vol dir treballar de forma molt breu. I a més, com és breu i és intens, ha de ser poc freqüent. Per això és un cop a la setmana.
3: Mm. Però això serien exercicis, dieta, seria la combinació de les dues?
0: No, només amb fent exercicis és suficient. La dieta és un mes a mes. Eh?
3: Mm. Però també importa, no?
0: Sí, sí, evidentment que sí. El que passa que la dieta no és molt personal com la preparació que fem, però és, insisteixo, si té múscul, no té de deixar de menjar. Pot cremar el que menja, m'entén?
3: Sí, això seria per perdre greix, sobretot?
0: Sí, senyor, perquè augmenta el to muscular. Evidentment, el més múscul és inversament proporcional a la quantitat de greix. M'entén vostè?
3: Mm. I és veritat que hi ha actors, polítics i sí, altres senyor. Personatges populars
0: Correcte.
3: Que fan servir el seu mètode?
0: Molts, sí, senyor.
3: Mm.
0: Així és.
3: Molt bé. Escolti una cosa.
1: Cristina Almeida.
3: Si alguna persona vol informació, què ha de fer?
1: Carmen Sevilla.
0: Pues, jo primer l'informo, però si no ho prova, no li deixo que el comenci, perquè és més el que al provar-ho nota que jo el que li pugui oferir des del punt de vista dialèctic.
3: Ja, però suposo que això hi ha una prova, com va això?
0: Sí, sí, ho proven i després, una vegada ho han provat, s'ho pensen. Ara veuen que és un altre món, no té res a veure.
1: A mi m'has de convencer.
0: Treballem, perquè ho entenc una mica, extremadament lent.
3: Què vol dir això?
0: Que és el que diu en anglès, es diu super slow, super lento.
1: Mm.
0: I això fa que no treballem...
3: Sí, el resultat vol dir.
0: No. Quan entrenen, aixequen un pes petitó, o el que sigui que pugui tolerar, però molt lent, molt lentament. Això fa que el múscul treballi en tota la seva amplitud, el que es diu rango, tota l'amplitud seva, sense l'impuls. D'aquesta manera treballa totalment i sense lesions, perquè no treballa el tendó. I si podem afegir que aixequem un pes petit perquè no treballem a l'ego, sinó al múscul.
3: Mm.
0: I quan la gent es fa gran, ja sap vostè que el múscul va minvant, sap?
3: Mm.
0: I el que podem fer nosaltres és parar-ho, inclús revertir-ho.
3: No, i això seria per gent jove, per gent més gran?
0: No, sobretot és més adequat. Això va sortir dels Estats Units, que es feia amb senyores amb osteoporosi, sap?
1: Ah. Mm.
0: I per això van millorar la densitometria i per això es fa molt lentament.
3: O sigui, gent de mitjana edat, podríem dir.
0: No, i gran, eh?
3: I gran, eh?
0: Sí. I com a metge que soc, doncs li puc dir que milloren l'esquena, tot, perquè la biomecànica que utilitzem és molt bona.
3: Mm. Això seria, per exemple, potser que no pot seguir un esport, no?
0: No,
3: habitualment...
0: Sí, realment és per gent ideal, per gent que no té temps, però inclús la gent que té temps per millorar més del que fa, o sigui, això està clar.
3: Molt bé, m'ha quedat clar.
0: Sí?
3: I això quan dura, més o menys? Quan...
0: L'entrenament?
3: Sí.
0: Sempre es dura menys de 20 minuts.
3: Menys, de 20 minuts?
0: Jo quan vulgui.
3: I en temps, quan? O depèn de la persona?
0: En temps? Què vol dir? Què vol dir?
3: En mesos, en mesos.
1: Tot el tractament.
0: A partir de la sisena sessió...
3: Sí.
0: Miri el que li dic,
3: A partir sí, que seria sessió, a les 6 setmanes?
0: No, a partir de la sisena sessió, vostè ja nota la millora. Bueno, no ho nota, li noten. I per què? Perquè l'aspecte és diferent, el porte, la forma de caminar és diferent. Mm-hmm. És de veritat que el que estic explicant està molt per sota del que és realment.
3: Mm-hmm. Sí, m'has deixat masturat.
0: No puc dir-ho perquè s'ha de provar, sap? Mm-hmm. Jo el convido quan vulgui i ho prova.
3: Sí, m'està convencent.
0: Estaré encantat, molt de gust.
3: M'està convencent. Doctor Cànovas, doncs Mani. Això, moltíssimes gràcies per atendre'm.
0: No, al contrari, ha sigut un plaer que em truqui.
3: Perfecte, gràcies.
0: A vostè sempre.
3: Adéu.
0: Adéu, bon dia.
3: No està preparada la trucada, eh?
1: No. Un home encantador, eh?
3: Sí.
1: Simpàtic. Ai, i que té molta
3: fe. No li hem preguntat sobre Celia Coppola.
1: Clar, o sobre si li agrada Chuck Norris, no? Va ser karateka.
3: Sí. Bé, escolta, mètode, ja ho sabeu, del doctor Cànovas, és a Barcelona, aquesta moda, diu, de l'antigimnàs. Bé, veurem si hi ha resultats o no.
1: Home, dona'm la fotocòpia, que jo m'ho penso,
3: Té, perquè tu d'aquí poc ja hi entres,
1: Sí, ho necessitaré.
3: d'aquí poc ho necessites, eh?
1: Et toca noves que no té cap tipus de cara de karateka, eh?
3: No, no, no, m'he quedat esturat. Va, anem a altres temes al dia, et sembla?
1: Sí.
3: Doncs a mi. Avui es porta un tema que potser mai t'has parat a pensar.
1: A veure...
3: Tu portes algun tatuatge?
1: No.
3: No. Avui volem parlar de tatuatges, però en aquest cas dels tatuatges que es fan i que porten paraules. Paraules, frases, lletres...
1: Tipo, te quiero, Juani.
3: Per exemple, te quiero. Te quiero, Antonio.
1: Mm.
3: Te quiero, Antonio, típic, eh? Que molta gent... O te quiero, jo què sé...
1: Bé, o t'estimo.
3: Jenny, te quiero, Jenny.
1: O t'estimo, Jordi, també.
3: Te quiero, Jenny.
1: Mm.
3: Aquest te quiero, Jenny, per exemple, eh? Potser hi ha gent que a l'hora de fer-se'l, doncs com s'ho fan presses i tal, no es dona compte que potser hi ha alguna falta d'ortografia.
1: Això quedaria molt lleig.
3: Clar, això és per tota la vida.
1: Mm.
3: O sigui, sí. Tatuar-se és una cosa que has de tenir molt segura perquè és per tota la vida.
1: Mm.
3: Avui hi ha diferents diaris que parlen de que darrerament s'estan donant casos d'afectats que els hi fan tatuatges, no només aquí al nostre país, sinó també a tot el món, i que hi ha errades importants d'ortografia.
1: Això és culpa del client.
3: Això no? És culpa, home, o del client o de la persona també que és l'ardeta i que és el tatuador.
1: Sí, però el tatuador només compleix ordres.
3: Clar, però a veure...
1: Tu li portes una frase i ell ho aplica.
3: Però si tu, per exemple, vas amb una frase, jo què sé, te quiero, Jenny.
1: Sí.
3: I el te quiero... Ho poses amb K.
1: Mm.
3: Home, suposo que és una conta la persona que tatua, no?
1: Sí, però potser pensa... Jo què sé, potser és una enclau interna, no ho sé.
3: Fem una cosa, anem a trucar a alguna botiga que facin tatuatges.
1: Sí.
3: Per si alguna vegada s'ha donat el cas.
1: D'una falta d'ortografia.
3: D'alguna falta d'ortografia, és el que busquem avui.
1: Molt bé.
3: És el nostre repte, aviam si ho aconseguim.
1: També hi ha moltes persones que es posen frases així com religioses... Dios es mi salvador.
3: Sí, sí, sí.
1: Cristo te llevo en el corazón.
3: Te quiero, mamá.
7: ¿Qué estás tú?
3: Hola, bon dia.
7: Bon dia.
3: Què tal, com anem?
7: Bé.
3: He trucat aquí a la botiga que teniu al Masnou.
7: Sí.
3: Mira, truco de Ràdio Badalona.
7: Ahà.
3: Mira, truco per fer-te una pregunta, aviam si em pots ajudar.
7: Digue'm.
3: Tu t'has trobat alguna vegada en algun cas de que hagis fet un tatuatge d'una frase, d'una paraula, i que quan l'has fet t'hagis adonat que hi ha una falta d'ortografia?
7: Home, no.
3: No.
7: No.
3: T'ho dic perquè avui hi ha al diari una notícia que parla que darrerament s'estan donant casos de gent que es fa tatuatges amb una frase, amb una paraula, i que es cola una falta d'ortografia.
7: Home, doncs no. La
3: no.
7: Veritat és que no.
3: No.
7: S'ha de ser bastant patant, digo jo.
3: I que te'n recordes, no teu, sinó d'algun cas...
7: No.
3: No.
7: Què va?
3: Per exemple, no sé, te quiero y Jenny, i que la gent ho posi en comptes de Q amb K. No.
7: No.
3: Val, no, jo
7: no, no en tinc notícia, la veritat.
3: Jo
7: però...
3: t'ho pregunto.
7: No, no.
3: Jo ho trobo estrany.
7: No.
3: Mai, eh?
7: No.
3: Val, perfecte. Molt bé, com et dius?
7: Francesc.
3: Francesc, gràcies.
7: Molt bé, a vosaltres.
3: Adéu, bon dia.
7: Adéu.
3: Bé, amb els nou...
1: No hi ha petant.
3: No. Anem un altre al carrer en Prim, una clàssica d'aquí de Badalona.
1: Sí, i tant. Però què vol dir la notícia aquesta que està augmentant el nombre d'errades d'ortografia?
3: Això és el que posa aquí,
1: eh? Els tatuadors tenen cada vegada menys formació acadèmica?
9: Celidor?
3: Hola, bon dia.
9: Hola.
3: Hola, mira, truco de Ràdio Badalona.
9: Digues.
3: Mira, puc fer una pregunta?
9: Sí.
3: Aviam si em pots ajudar, eh? Aquí a la botiga, us heu trobat alguna vegada en el cas de que heu tatuat una paraula, una frase, i quan heu acabat la feina hi havia una falta d'ortografia?
9: No, perquè quasi sempre és un boceto, i sobre el boceto... Ho veuen o ho porten ells i ja està.
3: I la culpa és seva.
9: Ah, que la culpa sigui seva.
3: No, dic, jo què sé, que estigui mal escrit.
9: Ostres, no.
3: Mai, sempre està ben escrit.
9: Sí, sempre o
3: jo ha portat
9: sé. La persona o hem fet nosaltres, però...
3: Em perdó, que algú volgués la paraula Barcelona i que la paraula Barcelona sigués amb B baixa.
1: Home.
9: No,
3: i amb
9: no.
3: S.
1: Home.
9: No, ha passat mai.
3: Mai, eh?
9: Sí. No, a lo millor un nom sí que escrita en cada quilo... Cada...
3: Això us ha passat?
9: Sí, que a lo millor ell sí que l'hagi, no sé...
3: Però ha sigut conscientment.
1: Clar, és fet a propòsit,
9: perquè li agradava que...
3: Per exemple, Raquel, que estigui amb K.
9: Sí.
3: no?
9: Ho hagin dit que en lloc de, sí, de la Q, que sigui amb la K.
3: O Quique, que hi ha gent que s'escriu...
9: Amb K. O Ivan, no?
3: Amb K.
1: Ivan, amb K.
9: Qui si
1: Ivan?
9: Pues, hi ha gent que l'hem escrit amb B alta.
1: Ah, amb B alta.
3: Sí, amb B alta, Ivan.
9: Sí. Mm. Coses així, però ja expressament, que...
3: Clar, és que en basc crec que és amb B alta, Ivan.
9: Ah, sí. Llavors, a lo millor és per a com ho tenen escrit ells, però a lo millor sí que el DNI no surt la...
3: Ja.
9: Jo què sé, Raquel o...
3: Va, i et puc fer una altra pregunta, ja que estic aquí una mica preguntant-te moltes coses. Mm. La frase o la paraula més rara que hagueu tatuat?
9: Hòstia, és que el tatuador no hi és aquí.
3: No hi és aquí. Però alguna que te'n recordes tu que haguessis dit mare meva, mare meva? Rotllo te quiero mamá o algo així.
9: Ah, no, jo indigno.
1: Com jo? Diu?
9: Indigno.
1: Ah? Jo indigno.
3: Bueno.
9: Sí, este és un col·lega nostre que...
3: Sí.
9: Tu dic perquè posa frases així, eh? O ponme un quinto.
3: Ponme un quinto.
9: O jo indigno.
3: Bueno, i tota la vida porta ja el quinto.
9: Sí, sí. O, bueno, lo que té a la...
3: A mi m'agradaria... A mi me gustan los huevos Kinder, per exemple.
9: No, això...
1: Que van amb K, justament.
9: Sí. Però frases així... Sí, aquest és un personatge, o... S'ha posat ara... L'espai s'ha posat fresh.
1: No?
9: Fresco, saps?
3: Ah, fresco. Ah, fresh.
9: Però en anglès.
3: Mm. Ah. Però ja això encara.
9: Això encara, però bueno, en el braç jo vaig tatuado jo indigno.
3: Mm. Molt bé. Doncs escolta, com et dius?
9: Anabel,
3: gràcies.
9: Vinga,
3: tu. Adéu.
1: Adéu. Simpàtiquíssima.
3: Bé, canviem de tema, ja en tenim prou de botigues tatuadors, no? Ja tenim prou d'aquest tema.
1: Simpàtica.
3: I anem a un altre tema, atenció, perquè pot ser el teu futur professional, Carles Sornero, si saps far de la ràdio, jo proposo...
1: Això m'interessa.
3: Jo proposo apuntar-te a la primera escola de pastors a Catalunya.
1: Si
3: I és
1: no,
3: que...
1: Si no sé dominar ni sí. El meu gos, com he de dominar ovelles i cabres.
3: El proper mes d'abril s'inaugurarà a la comarca del Pallars Sobirà la primera escola de pastors a Catalunya.
1: Mm.
3: L'objectiu és combinar teoria i pràctica.
1: Mm.
3: Que dius, a veure...
1: Quina és la teoria, no?
3: Sí, sí,
1: jau,
3: home...
1: Jau aquí!
3: Sembla aquest el Germán, el de, que sortia Gran Hermano.
1: Sí,
3: jau aquí! Diu que potser d'aquí ben poc també requerirà formació a aquells que vulguin treballar al camp. Mm. Només faltava això, pobres pagesos.
1: Sí.
3: A proper mes d'abril, ho dèiem, Catalunya comptarà amb la primera escola de pastors, una iniciativa inèdita que pretén dignificar l'ofici i que posa perquè el sector primari recuperi el paper predominant que tenia anys enrere. L'escola, dèiem, que combinarà teoria i pràctica amb els pastors a la comarca com a tutors dels aprenents.
1: Els grans, o sigui, mestres, clar.
3: Els pastors a la comarca seran els profes.
1: Però fan uns sorolls amb la boca estranya, que s'han d'aprendre.
3: Per exemple, quins sorolls?
1: Ara no em facis fer el ridícul, però fan sorolls estranys amb la boca per cridar els animals.
3: Els xiulets aquests que fan servir,
1: xiulets,
3: no?
1: Xiulets i altres coses, onomatopeies i de tot.
3: Tot plegat ho està muntant l'Associació Sociocultural Urbans i una empresa de sort. Tenim el telèfon de l'empresa, aviam si tenen alguna dada més, et sembla?
1: Vinga, truquem
3: anem
1: a sort.
3: Anem a trucar...
1: O truquem a l'empresa aquesta.
3: Aviam si jo em puc apuntar per fer de pastor, tu.
1: Però saps que fent de pastor no pots anar vestit de Dolce & Gabbana com vas tu, si ho saps, no?
3: Perdona, no vaig a Dolce & Gabbana... Retira ara mateix aquest comentari.
1: O de G-Star, o de la marca que portis.
3: Tu ves-hi, marques, ves. Que paga OK, la botiga OK?
1: No. Però has d'anar vestit de pagès.
10: Hola, estàs trucant a Montañanes. Si vols, ens deixis el teu nom i el número de telèfon i et truquem.
1: No.
3: No, aquesta hora, clau. A sort, aquesta hora estan encara dormint.
1: No, dormint no, potser estan passejant algun ratat.
3: Tornem a trucar-hi, si no, anem a l'altre tema i ho deixem per demà, per exemple.
1: És una dècima, perquè a mi això m'interessava.
10: Sí?
3: Hola, bon dia.
10: Bon dia.
3: Hola, he trucat a l'empresa Montañer... No, com es diu?
10: Montañanes.
3: Ah, Montañanes.
10: Sí.
3: A sort, eh?
10: Sí.
3: Escolta una cosa.
10: Bueno, a Rial, pare.
3: Sí. Ah, Rial, vos heu canviat.
10: Ens hem canviat.
3: Una pregunta. Vosaltres porteu el tema de l'escola de pastors?
10: Sí.
3: Porteu vosaltres, no?
10: Sí.
3: I això com anirà?
10: On truques?
3: Jo, de casa meva.
10: Molt bé. Ets un interessat a...
3: Sí, mira, sóc el típic de Barcelona,
10: mm-hmm.
3: Per fer-te una idea, que estic una mica far de la ciutat i que vull un canvi a la meva vida.
10: Sí. D'acord. Llavors suposo que estàs interessat en la participació...
3: Sí,
10: en...
3: sí, per això trucava. En...
10: D'acord. Ja m'has esperat un segon que te passo amb la noia que ho porta.
3: Sí.
1: Molt bé. Ah, li dirà... Jau!
10: Un candidat.
1: Vine aquí.
11: Dis-me així.
3: Hola, bon dia.
11: Digues.
3: Què tal? Truco d'aquí, de Barcelona.
11: Molt bé. Com te n'has enterat d'això?
3: Jo per al diari.
11: Vale, molt bé.
3: Per al diari.
11: Explica'm.
3: Re, volia informació, perquè he vist que es posarà en marxa el proper mes d'abril, no? Mm-hmm. La primera escola de pastors a Catalunya. Vull fer un canvi a la meva vida.
11: Això fa por, eh?
3: Oh. Per què? Treballo de periodista, estic fart ja dels polítics... I vull canviar els polítics per les ovelletes.
11: Però estaràs preparat o no?
3: Jo crec que sí. Home, jo treballo en polítics. És com un rabat,
11: podríem dir. No, però el tema és... Bueno, això en parlem. La qüestió és que ara el que estem fent, la crida de pastors o aspirant
3: sí.
11: a fer de pastors, no es farà fins a finals de febrer.
3: Però els candidats que... Jo volia trucar perquè què ha de tenir un pastor per entrar
11: no
3: en aquest...
11: No passa res si no tens experiència. L'únic que et demanem és que tinguis la ferma convicció que et vols dedicar a això. Per això et dic que, ui, quan tu m'estàs dient això, perquè jo entenc que vulguis fer un canvi laboral, però com que justament juguem amb pastors i amb explotacions i amb gent que són grans i a més que es troben en una situació crítica, vull dir que no estan per començar a jugar ara a veure si em surt bé o no la persona que...
3: Perdó, busqueu candidats ferms.
11: Claro.
3: Que ho tinguin el 100% clar.
11: Bueno, clar. És que si no, nosaltres lo que volem és el relleu generacional, no és fer-te un favor a tu de desestrès.
3: No, no, t'entenc, t'entenc.
11: Si el que volem és que torni bé un altre cop, doncs que en lloc de disminuir les explotacions que estan havent o que hi ha en aquesta comarca, que vagin augmentant de nou i que les explotacions antigues, les que són portades per la gent gran, doncs si doni un relleu generacional.
3: Però entre tu i jo, puc fer una pregunta clara? Uh-huh. Es pot viure de l'ofici?
11: Pues evidentment, com de qualsevol altra feina, simplement has de ser una mica emprenedor, simplement has de creure una mica i buscar els canals perquè siguin així. Això és el que els hi volem ensenyar amb ells. Està claríssim.
3: I hi ha una inversió? Com va això?
11: Com qualsevol altra empresa. Vull dir, jo, per exemple, si m'he muntat el meu negoci, he de fer una petita inversió.
3: No, sí, clar.
11: Com qualsevol altra cosa. O sigui, el que no pot ser és que és un sector que ja està molt finançat, perquè està completament subvencionat en molts aspectes, que a més la gent, i això també ho diu la gent del mateix sector, no? Esperin que també els acaben de fer tots. S'ha d'invertir com qualsevol altra cosa. Simplement que s'ha de fer, doncs, una bona orientació. Has de fer, doncs, una explotació de petites dimensions, que segurament haurà d'estar orientada a la producció ecològica. Lògica, el que t'ajudarem és a buscar canals de comercialització perquè tu puguis fer una venda directa, que aquest és aquí on es guanyeu els diners.
3: Correcte.
11: Ara, si has d'esperar que, bueno, m'han de fer tot i, ui, és que això és molt difícil, doncs clar, no cal ni començar, que és el que li passa a la majoria, no?
3: Ja, o sigui, pocs candidats veig, eh?
11: No, al contrari.
3: Al contrari?
11: Sí, i tant. Clar, però què us penseu?
3: Bueno, jo truco de Barcelona, que sóc un ignorant amb el tema.
11: Clar, però les coses demanen d'un petit esforç, si no... I clar, que hi ha persones que estan disposades a esforçar-se, evidentment.
1: Ja. Quina mala folla.
11: Clar. Temes que nosaltres posem les condicions perquè això sigui així.
1: És pastora,
11: donem
1: segur.
11: Donem la formació, donem l'accés a les explotacions perquè la gent agafa experiència. I això, no? I llavors el tema és que si tot va molt bé, doncs hi haurà gent que es quedaran amb aquestes explotacions, hi haurà gent que voldrà muntar la seva explotació, doncs cap aquí anem.
3: Bé, escolta una cosa, com et dius?
11: Vanessa Freixa.
3: Vanessa, res, no et faig perdre... Jo, Carles, no ho faig perdre més el temps.
11: Perquè veus clar que no.
3: M'has canviat la idea, sí. Amb una trucada, en 2 minuts, m'has fet canviar la idea.
11: Però imagina que és ventatet.
3: No. Bueno... jo tinc el teu telèfon, per si de cas.
11: Sí, exacte.
3: I et truco un altre moment.
11: I compte que això de cara a finals de febrer la crida es farà, o sí que sí.
3: Vale, doncs ja estaré atent.
11: Perfecte.
3: Una cosa és que m'agradi la natura i l'altra és potser viure-hi.
11: Bueno, molt bé.
3: Sembla molt bé, gràcies.
11: Sembla com això, com si em fessis una broma d'un programa de ràdio ara mateix.
3: No, ja m'agradaria, ja. Però no. Bueno, estic a l'atur, tu.
11: Vale, cuida't.
3: Vinga, gràcies, adéu.
1: Com pot ser que ho endevinin, això?
3: Jo què sé.
1: Això, no sé, vol dir
3: ara,
1: que no ho fem bé, eh?
3: Escolta, se manté les ganes.
1: Sí, eh? Acordes d'animar-te, tot tira per terra.
3: Sí.
1: Molt
3: bé, jo crec que això s'ho queden entre la gent de la comarca.
1: Sí.
3: I així reben la subvenció.
1: Jo ja t'hi prou amb l'Ulisses.
3: Bé, escolta una cosa. Vull que tornem a escoltar una cosa que ja escoltam ahir, i és aquest gran himne català, aquesta proposta. Per cert, que ahir, a prova de TV3 al club, no tenen tan poc temes. Però van estar com un quart d'hora parlant del tema.
1: No, és que el tema del dia, el tema de la setmana.
3: Ara, aquest és més greu, la notícia que us porto avui. Segons publica el portal E-Notícies,
1: sí.
3: Aquest senyor, que es diu Joan Calvet, ha aconseguit que el Partit Socialista s'interessi per aquest himne. No ho puc creure.
1: Això segons E-Brutícies.
3: Segons ha assegurat Calvet, el programa El Club de TV3 i que avui publica E-Notícies, el president del Parlament em va dir que per canviar això hi ha d'haver-hi quòrum.
1: Sí, clar.
3: I que d'entrada D'aquí uns dies, el grup socialista de Catalunya es reunirà amb mi. Què et sembla?
1: Bé, que haurem d'esperar si és veritat i es compleix això, jo no ho veig clar. Això ho haurà dit algun senyor del Partit Socialista, que sempre hi ha algun que no sap on té el cap, i ho ha dit, però no pot ser.
3: El músic ha comentat al respecte que estem acceptant a l'actual himne una sèrie de frases una mica més agressives, fins i tot.
1: Mm, el músic és el Calvet,
3: sí, el Calvet aquest. Mm. Jo no veig clar, tot plegat.
1: No veig clar ni que sigui músic.
3: No. Bé, escolta, marxo i marxo un $200 més, et sembla?
1: Vinga.
3: Doncs som-hi. Bé, una notícia que porto des de la Xina, que no sé si és per riure la notícia.
1: A veure.
3: Resulta que hi ha una persona que porta 12 anys amb una malaltia misteriosa.
1: Mm.
3: Fa 12 anys que ni un minut pot parar de riure.
1: És el públic de Los Morancos?
3: No, es veu que els doctors, els metges, no saben quina malaltia és. És misteriosa, però porta 12 anys pobra. Que no pot parar de riure.
1: No direm riure, sinó somriure, suposo,
3: somriure,
1: no?
3: Somriure, eh? Sí.
1: Clar, sempre...
3: I fa diferents sons, també, es veu, tot el dia.
1: Hi, ha, ha, no, farà?
3: Suposo. I l'altre... Sí, sí, això, això. I l'altre ens arriba des dels Estats Units. Un entrenador de bàsquet ha estat acomiadat després de perdre el seu equip per 100-0. 0-0.
1: Home, és que és un escàndol, eh?
3: Què dius? Home, jo crec que...
1: 100-0? Bueno, és que no cal que em faci fora, dimiteixo jo.
3: Sí, sí, 100-0. Així marxo.
1: Molt bé, Carles.
3: Demà hi tornem.
1: Adéu.
3: Me'n vaig a buscar el doctor Cànovas, aquest.
1: Molt bé.
12: Hello. Víctimes al telèfon.
13: Qui diga?
12: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
13: Ràdio Zeta.
14: No, no, Ràdio Zeta no. Ràdio Ciutat de Badalona.
13: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
14: No, no, de Badalona.
15: És la ràdio de Badalona.
12: Vint anys del Víctimes al telèfon.
16: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
3: Està Antonio.
17: Està, què li queries?
3: De Ràdio Badalona, la más mona.
12: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
18: He llamat la tele xurro.
19: Sí, però no.
16: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
20: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
12: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
21: Manténgase a l'espera,
3: gràcies.
21: Sí,
3: gracias. Aquí estoy.
16: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
22: Bueno, pues...

0: Doncs escolta, si et sembla, anem acabant.
1: Sí.
0: Hi ha una notícia que avui publica el diari OK, també, a la seva plana d'interès general. Tu saps que fins ara les empreses, moltes, donen als seus treballadors el que són xecs de restaurant.
1: Uh-huh.
0: Tu pots anar, si fas un horari partit, pots anar a un restaurant i amb aquest xec pots anar. Doncs resulta que, segons el que, a partir d'ara les empreses també regalaran, donaran xecs per anar al psicòleg.
1: Xecs per anar al psicòleg?
0: Diu que la crisi porta un 20% més de pacients a les consultes. Són diverses empreses que oferiran als seus treballadors aquests xecs similars als del menjar per tractaments psicològics. Diu que a l'estat espanyol ja hi ha companyies que donen l'assistència a les consultes. Bona idea, eh?
1: Home, és que la malaltia d'aquest cicle és justament la depressió, l'estrès... Per tant, els psicòlegs fregant-se les mans, eh?
0: Sí, sí, faran negoci, faran l'agost, eh?
1: Faran l'agost.
0: Així marxo.
1: Molt bé, Carles.
0: Demà hi tornem, que serà divendres. Veurem què passa amb el tema del futbol.
1: Veurem què passa aquesta nit.
2: Hello. Víctimes al telèfon.
3: Qui diga?
2: Fins aquí el Víctimes al telèfon. Escolta'l cada matí dins el magazín 5 minuts més i al vespre a partir de 2:15 a Ràdio Ciutat.
3: Ràdio Z.
4: No, no, Ràdio Z no. Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Anem a veure. Ràdio Ciutat de Catalunya.
4: No, no, de Badalona.
5: És la ràdio de Badalona.
2: Vint anys del Víctimes al telèfon.
6: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
7: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
8: No, no.
7: ¿Ha disculpe.
8: No.
7: Si necesita...
8: Que no.
7: Disculpe, no le he entendido.
8: Sí. A ver, ayuda, ayuda.
7: Disculpe, no, sigo que... sin entender.
8: Ay, por favor.
1: ¿Quién nivel de radio?
8: Operador.
1: ¿Quién nivel de...
7: Disculpe por la confusión.
8: Sí. Sí.
7: Gracias.
9: Nos estamos esforzando en contestar sí. su llamada.
2: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
6: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Són les 8.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Ruta 66.
3: Hola, família. Aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Recta final de la primavera 2026. Avui tenim un munt de propostes per aquesta temporada, però no ens oblidem dels èxits de tota la vida. Abans de començar amb les noves edicions, us envio una cordial salutació. Soc en Pitu de Santos. Vinga, si ja esteu preparats i còmodes, comencem! Som-hi!

Bad Days. Des dels Estats Units ens arriba el debut d'una banda, els anomenats Afterglow. El líder, Jim Shepherd, és el compositor de totes les cançons. La veu femenina pertany a Celine Chou, originària de Malàisia. Anem per una cançó vitalista d'ells, aquesta, Give Yourself Away.

Keep to be Square. Viatgem al passat per rescatar un dels àlbums més exitosos del 86. Four. Pertany a Who Lives and the News, un dels meus favorits d'aquella temporada. D'això fa 40 anys, amb hits com Stuck With You i 4 singles més, com aquest, I Know What I Like It.

Continuem el nostre viatge al passat. Concretament, ens anem 40 anys enrere, 1986. Aquell any, el cantant i saxofonista de Nova York, Eddie Money, editava el seu sisè àlbum d'estudi, Can't Hold Back, disc de platí a USA i d'or al Canadà. El treball inclou una de les cançons del playlist de la meva vida, Take Me Home Tonight.

Hold on Lucy. És una cançó original de l'any 1981 dels 38 Special. I aquesta és la versió de Jimmy Allen, artista afroamericà de música country, que aquest any edita un àlbum de covers titulat Wild Dreams. A dins trobem versions de Toby Keith, Tom Petty, The Beatles, Heart, Motley Crue i una altra que hem triat, de John Mellencamp, Small Town.

Cherokee. Aquesta cançó pertany a l'àlbum The Final Countdown, el tercer disc dels Europe. La banda de Suècia, liderada per Joey Tempest, triomfava l'any 86, ja fa 40 anys, amb el seu treball més comercial. Potser la més coneguda, la que dona títol al treball, però també amb balades com Carrie, Love Chaser i la que punxarem a continuació, Rock the Night.

Like My Fire és un dels tracks del disc de debut en solitari de Chris Kappas, ex-líder de la banda de metal de Grècia, Akelos. En aquest treball es descanta per al hard rock melòdic i aur que tant ens agrada aquí a la Ruta 66. En la primera que hem triat es fa acompanyat de Argyro Iskilizian. En la següent, d'una altra veu femenina, Fai Karastergiu. Parlem de Strangers in Love.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí la Ruta 66 d'avui. Ens acomiadem amb Dan Lucas, un veterà artista guanyador del programa de televisió The Voice, La Veu, a Alemanya. L'edat és només un número, és el títol del seu nou disc. Amb la seva cançó I Never Wanna Say Goodbye, tanquem la paradeta. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials, sóc en Pitu Dos Santos. Siau!

0: baby, I want that.
1: Són les 9.
2: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit, l'actualitat de la

0: Música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana, setmana de nou calorosa d'aquest estiu del 2026. I nosaltres, a partir d'ara mateix, el que anem a fer és posar-hi aquestes notes musicals de frescor al llarg de pràcticament 55 minuts. Històries que, per començar, ens arriben amb el nou disc, el nou àlbum conjunt de Caim Riba i de Teresa Noguerón, que es diu Clementina em dic. El projecte musical commemora el 50è aniversari de la mort de Clementina Arderiu, una de les grans figures de la poesia catalana del segle XX i besàvia, precisament, de Caim Riba. I l'objectiu no és altre que apropar la seva obra a nous públics des d'una mirada més contemporània. Caim Riba, que és de Barcelona, és fill del mític cantautor Pau Riba i besnet de Clementina Arderiu, i la Teresa Noguerón, que és d'origen ebrenc, de les Terres de l'Ebre, clarinetista i instrumentista, que ha consolidat una trajectòria molt versàtil, movent-se amb facilitat entre la música clàssica i la creació contemporània. Per tant, escoltem aquest tema que forma part d'una de les sis cançons de Clementina em dic, de Caim Riba i Teresa Noguerón. La cançó es diu El nom.

Clementina, em dic, és el nou disc de Caim Riba amb la col·laboració i participació de Teresa Noguerón. El nom és aquesta, la història que ha obert precisament avui aquest estrenes. I ara mateix anem a fer el viatge cap a terres nord-americanes per escoltar la nova història de Beyoncé que es diu Morning Dew Dunk. La nova cançó, que es diu així, formarà part d'un disc, però no d'un àlbum d'estudi totalment nou. La cançó s'inclourà en una reedició especial pel 20è aniversari del seu segon àlbum en solitari, BJ, publicat originàriament al setembre de 2006. La cançó va sortir per sorpresa el passat 4 de juliol, iniciant un compte enrere de 60 dies fins al seu aniversari i el llançament d'aquesta reedició del B-Day. Tot i ser nova per al gran públic, de manera oficial, la cançó prové d'una maqueta sota el nom de Donk, que es va gravar l'any 2013 i que s'havia filtrat prèviament fent-se viral a les xarxes socials. Ha estat escrita i produïda en col·laboració amb Pharrell Williams. Per tant, anem a escoltar aquest Morning Dew, la nova cançó de Beyoncé.

Morning Dew, Donk, aquesta és la nova història musical de Beyoncé, la cantant i compositora nord-americana, que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Seguim endavant, tornem a Catalunya, anem fins a Barcelona, per escoltar la cançó Sempre, una de les cançons que formen part del disc de Paul, titulat Les galetes quan s'estoven, que va ser publicat el passat mes de juny. Es tracta d'una col·laboració molt estreta amb el productor i músic barceloní en Jano Montano. Així sona Sempre.

Sempre aquesta és la nova creació musical de Paul i Jano Montano des del seu disc anomenat Les galetes quan s'estoven. Una altra de les interessants novetats d'aquesta setmana en aquestes estrenes que estem compartint. Ella es diu Alessi Rose, ella és originària de Gran Bretanya, d'Anglaterra, i ens presenta la seva nova cançó que es diu Dependent i que formarà part d'un nou disc i que serà el primer àlbum de debut oficial de l'artista, previst per sortir a la llum al llarg d'aquest mateix any 2026.

Dependent, aquesta és la nova cançó d'Alessi Rose, aquesta artista britànica que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per un projecte anomenat Ningú, és una proposta musical pop en català i la cançó Vas i tornes, que s'ha publicat fa ja uns dies, i que és un dels temes principals del seu nou treball, un EP de quatre cançons anomenat Pol Positiu.

Vas i tornes. Aquesta és una de les cançons que trobarem en l'EP Pol Positiu de Ningú. Així ens ha acompanyat en aquestes estrenes i ara tornem a fer un viatge, però en aquest cas per escoltar a Cody Simpson, cantant, compositor, actor i nedador competitiu. És d'Austràlia i té una carrera musical coneguda mundialment quan només tenia 12 anys en penjar versions de cançons a YouTube. Aquí el tenim ara mateix, aquesta setmana, presentant la seva nova cançó que es diu Fluence.

Fluent, aquesta és una altra de les cançons noves de Cody Simpson, que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya, i ara mateix per escoltar Andris El Sardo. És un projecte artístic en solitari d'un músic i cantautor que destaca en l'escena musical catalana actual. Rere el nom d'Andris El Sardo hi ha un cantautor de rock, indie i blues en estat pur, a més d'aquest projecte propi, on canta en català, acompanyat d'una potent banda, és molt conegut per ser el baixista de la Ludwig Band, una de les formacions més populars i guardonades dels últims anys a Catalunya. Ell, la seva activitat musical i vital es mou principalment entre Espolla, el poble de l'Alt Empordà, d'on és originari, la Ludwig Band i Barcelona. I la cançó No vull tornar a casa es va publicar fa ben poquets dies. Aquest tema no és només una cançó, un senzill, sinó que dona títol al seu nou àlbum, No vull tornar a casa, publicat aquest mateix estiu del 2026.

0: humor.
1: I Can't Like It, aquesta és la nova creació musical d'una formació o d'un trio britànic emergent que es diu Bump i que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Unes estrenes que segueix acompanyant-te, siguis on siguis, i com sempre, amb bones històries musicals, que ara mateix ens arriben en veu d'Àuria Franch, nascuda a Navàs, aquesta cantant catalana que va ser coneguda a les xarxes socials gràcies a les seves versions de grans èxits internacionals traduïdes i cantades en català per ella mateixa. I en aquesta cançó que escoltarem, Vida després de la mort, i col·labora DJ Solde. És un productor de música electrònica i DJ-jockey enfocat principalment a l'escena de dance i de pop electrònic en català. Aquesta és la seva connexió musical, Vida després de l'amor, DJ Solde i Àuria Franch.

Vida després de l'amor, aquesta és la història compartida entre DJ Solde i Aurea Frank. Aquesta peça que segurament heu reconegut, que és una adaptació, una versió d'un dels temes emblemàtics de la cantant nord-americana Cher, el Believe, de la dècada dels 90. Vida després de l'amor, DJ Solde i Aurea Frank, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. Anem per Jack Kay. És un cantant, compositor i músic britànic. És molt conegut en l'escena alternativa per haver estat cantant principal de la banda d'indie rock de Magic Gang, una formació que va ser molt popular a Gran Bretanya i que ens va deixar dos grans discos abans de dissoldre's. Aquesta és la cançó de Jack Kay. Es diu The Waits.

Aquesta és la cançó de Jack Kay, la seva nova història musical que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Es diu The Wait. Més novetats interessants de la setmana. Es diu Ivette Nadal. És una reconeguda cantautora i poeta catalana amb una trajectòria sòlida que es mou entre el pop-rock d'autor, la música acústica i la poesia. És de Granollers, al Vallès Oriental, i tot i que té una forta vinculació familiar amb Vilassar de Mar, el Maresme. La cançó que escoltarem, Pedres, Ocells i Flors, és el tercer senzill d'avançament del que serà el seu pròxim àlbum titulat I això serà tot, previst que surti el setembre d'aquest 2026. Pedres, Ocells i Flors, la nova de Ivette Nadal.

La nova cançó d'Iveta Nadal, Pedres, Ocells i Flors. Més històries noves. Ara mateix ens arriben els Descript, que és una de les bandes de pop-rock més d'acord amb el format de grans estadis. Són originaris de Dublín, d'Irlanda, es van formar l'any 2001, i la cançó que escoltarem es diu The Crowd Was Singing Wonderwall. Aquesta cançó, que es va publicar fa ben poquets dies, és el segon senzill d'avançament del seu proper disc d'estudi, que es dirà The User's Guide to Being Human, previst per al 14 d'agost. I la cançó va néixer directament de veure la bogeria col·lectiva i l'emoció que va sacsejar el món amb la històrica reunió dels germans Gallagher, els Oasis, per la seva gira. Segons el cantant de la banda, el fet que Noel i Liam es perdonessin va posar de moda la idea del perdó en la cultura actual. La cançó, de fet, no és un tribut musical a Oasis, sinó que utilitza la música com un vincle de reconciliació. The Crowd Was Singing Wonderwall és la més nova de la banda Descripts.

The Crowd Was Singing Wonderwall. Aquesta és la nova cançó dels The Scripts que hem escoltat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem per Santa Mandra, que és una banda de pop-rock independent i alternatiu formada per 5 joves músics de La Garrotxa. El grup que va néixer farà uns 4 anys amb un nom realment irònic, una reivindicació de la mandra i de la necessitat de frenar i gaudir de la vida en un món que ja és molt hiperactiu. Tot i així, de mandra no en tenen gens, com comprovarem amb la seva nova cançó, que es diu De Genolls, publicada fa ben poquets dies, i que té una història de fons molt curiosa i divertida relacionada amb el passat del pop espanyol, perquè aquesta és una reinterpretació i versió lliure en català del mític clàssic de l'any 2006, Let Me Out, de la banda madrilenya Dover. I a Santa Mandra, doncs, ens fan, amb la seva energia que els caracteritza, ens transforma aquesta història que parla de desamor, de despit, de penediment i de resignació. Així sona De Genolls, la nova cançó de Santa Mandra.

De genolls, aquest és el ritme frenètic de Santa Mandra, una de les cançons i una adaptació molt lliure de la cançó dels Dover, el Let Me Out. Acabem aquestes estrenes d'aquesta setmana. Posem el punt i final avui a Gran Bretanya amb la Sienna Spiro. És una jove cantant i compositora que s'ha convertit en una de les grans revelacions del soul pop del Regne Unit gràcies a la seva veu profunda, madura i potent, molt influenciada per clàssics de la Motown i del soul com Aretha Franklin i de referents contemporanis com la mateixa Adele. Per tant, avui acabarem a Londres, a Anglaterra, amb Sienna Spiro i la cançó Great Expectation. Per tant, així acabem aquest estrena. Santa aquesta setmana rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

Què tal, Coco? Gràcies per estar en connexió també en temps d'estiu. Aquell temps en el que normalment deixem de treballar i, per tant, no som tan exigents amb la música. A més, a l'estiu passen coses que no passen la resta de l'any. I quan hi ha una cançoneta, per senzilla que sigui, que està sonant matxaconament i contínuament a prop nostre durant un estiu, al final li agafes carinyo. Són cançons, sí, diferents, massa comercials, massa fàcils. Ah, però són cançons de l'estiu.

Això de la cançó de l'estiu, segons sembla, va sorgir d'una manera espontània el 1963. Aquell any donaven la volta al món els Beach Boys i el seu Surfing USA. Gràcies a aquesta cançó va créixer la bogeria surfera i van proliferar escoles i clubs a tot arreu, fins i tot a Barcelona. El poder d'una cançó al 1963. Però, sens dubte, aquesta va ser la cançó d'aquell estiu. La primera de la història. Des de Cuba, Los Hermanos Rigual i tot un clàssic que es va escapar de la censura de l'època. Cuando calienta el sol, siento...

Cuando calienta el sol. Cançó de l'estiu 1963. Cuando calienta el sol. Hermanos Rigual.

El 1964, el productor Phil Spector, amb les Ronettes, va presentar una de les més importants cançons representatives del millor pop de tots els anys 60, el Be My Baby. Però en aquell temps, ja sabeu que aquí a vegades triomfaven molt més les versions que es feien en castellà. El 1964 va resar aquesta d'un grup que eren molt menuts. Es deien Les Sourds, Tu Seràs Mi Baby. Però la que ha passat a la història com cançó de l'estiu 1964 ha sigut aquesta. Com han agradat sempre els cantautors italians aquí, eh? Gino Paoli, gran Gino Paoli, Sapore di Sale.

0: quantes coses barreria.
1: El 1965, els nostres bons amics, els Sirex, van publicar La Escoba i, sense pretendre-ho, es va convertir en una cançó protesta.
0: Quantes coses barreria.
1: No ho deurien entendre així tampoc els censors, per això la van deixar passar. Però la gent, en aquell 1965, estava tan acostumada a llegir entre línies, a imaginar-se coses diferents a les que es deien a les cançons, que sovint s'imaginaven coses que no eren la intenció de l'autor. La Escoba va ser número 1 a tot l'estat espanyol. En aquell temps hi havia una rivalitat entre els conjunts, es deien conjunts, sobretot de Madrid i de Barcelona. També en altres punts d'Espanya hi havia conjunts importants, per exemple, a Los Ángeles, des de Granada. Però Madrid i Barcelona organitzaven festivals on es picaven, a veure quins eren més bons.
0: Quantes coses barreria.
1: Però es considera que la cançó d'aquell estiu 1965 va ser Flamenco de los Brincos.

0: de mar.
1: El submarino amarillo.
0: Amarillo el submarino és.
1: El cas més demostratiu de que en aquell temps a Espanya moltes vegades es venien molt més les versions en castellà que les originals. En aquest cas va vendre més Los Mustang que els propis Beatles.
0: Junto a mí, a bordo están.
1: Però, sens dubte, la cançó de l'estiu de 1966 va ser absolutament internacional. Los Bravos aconseguien una fita històrica. Per primera vegada, un grup espanyol, tot i que el cantant era alemany i el disc es va gravar a Londres, era número 1 a la Gran Bretanya i als Estats Units, és a dir, els dos països que tradicional i històricament han marcat tendències musicals arreu del món. Realment, el tamarro era rodó. Es deia Black is Black.

Arribem al 67. Aquesta podríem considerar-la la cançó de l'estiu internacional. A mi sempre m'ha agradat molt. He comprovat a les festes revival del programa, quan adaptem aquest programa a Sessió de Ball, que fins i tot els més joves, que segurament no l'han sentit mai, els hi agrada, ballen amb ella, es mouen, reben bones vibracions. Era una joveneta anglesa, Billie Eilish, I Want You To Be My Baby. Però a Espanya, la que es va considerada cançó de l'estiu, va ser una del senyor Palito, Palito Ortega, La Felicidad. Antes no...

0: La felicidad que segurament molts recordeu a Palito Ortega cantant al costat de Marisol, de la Nena Prodigi dels anys 60, eh? 1968.
1: Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me.
0: Si ja hi eres, aquell 68, recordaràs que va ser l'any de l'escàndol d'Eurovisió, quan Televisió Espanyola va designar Joan Manuel Serrat amb la cançó escrita per Manolo i Ramon, per el duo dinàmico, que es deia La La La, senzillament La La La, i quan ja estava fent promoció per tota Europa, Joan Manuel va decidir posar com a condició que si no la deixaven cantar en català, doncs que no anava al festival. Bé, en aquell moment de dictadura, això va ser un escàndol considerable. Van pràcticament obligar Maciel a interpretar aquesta cançó, a defensar Televisió Espanyola al Festival d'Eurovisió. Això no ho ha oblidat mai el senyor que esteu escoltant, un dels pocs que ha agradat a 4 o 5 generacions. Un autèntic veterà, Cliff Richard. Doncs per què? Perquè sempre s'ha dit que van haver-hi pressions d'Espanya perquè ja que va passar això amb el Serrat, guanyés Espanya amb Maciel. La primera i la una de les dues úniques vegades que Espanya ha guanyat el Festival d'Eurovisió, no? Tota Europa donava com a cançó guanyadora aquest Congratulations de Cliff Richard, però va guanyar Maciel amb el La La La. Cliff Richard ha cregut sempre que això va ser una injustícia i que va ser degut a les pressions espanyoles. S'havia comentat que en aquell temps s'estava debatint si Europa adoptaria el sistema de televisió en color PAL o SECAM. El PAL em sembla que era el que promovien els alemanys i el SECAM era el francès. I diuen que Espanya va dir, bueno, si voteu la cançó, Espanya adoptarà el sistema PAL. I una sèrie de països que els interessava això, doncs van votar per Espanya. Bueno, això és el que s'ha dit sempre. Però aquell any 1968, la cançó de l'estiu va ser de Karina. Les fletxes de l'amor.

1969. Doncs mira, ara mateix estic recordant aquell nen que era jo, aleshores, com va reunir, demanant almoina a tota la família, les suficients pessetes per comprar-me aquest disc. Era un single. Vaig anar corrents al departament de discos del Corte Inglés, em va costar 65 pessetes, i de seguida, als pocs minuts al tornar a casa, ja havia avisat una colla d'amics per escoltar-lo, per estrenar-lo. I és que ja en aquell moment vaig detectar que això es convertiria en una autèntica joia del pop espanyol. Cuéntame. Fórmula Quinta, el seu gran èxit, i en van tenir molts, alguns d'ells d'estiu. Fins i tot l'any 2000, Televisió Espanyola, per la seva sèrie més llarga, va escollir aquest títol, Cuéntame, no es podia dir igual que la cançó, per qüestions de drets d'autor, i llavors van afegir Cuéntame cómo te fue, o Cuéntame cómo te ha ido, o Cuéntame qué te pasó, no recordo. Que fins fa poc em sembla que encara la feia, no? A la tele. Pues te cuento que aquell 1969, de tota manera, la cançó de l'estiu va ser una rumbeta de Los Payos que es deia Maria Isabel. I poca conya, eh? Això va estar 31 setmanes en el número 1.

0: quan va sortir aquesta cançó corria una llegenda que mai s'ha demostrat si és infundada o si va ser verídica, i és de com van escriure aquesta cançó Los Payos. Segons sembla, estaven en un hotel del nord de Sant Sebastià, concretament tenien un bolo, una actuació aquella nit allà a Donosti, i van mirar per la finestra de l'habitació de l'hotel i van veure que aquell xirimiri, això que canten, típic del País Basc, oi? I per allà va passar una noia molt guapa i ells es van imaginar que es deia Maria Isabel. Ah, i mentretant van trucar a la porta per portar-los l'esmorzar. I d'aquí el pom-pom-pom de la cançó. Ja tenim la cançó sencera. Algú va dir, la felicitat no arriba quan aconseguim el que desitgem, sinó quan disfrutem del que tenim.
1: Cocodril Club.

germans cocodrolos. Anem als anys 70. Au! Sí, aquest tamarro és original del 1970. All right now, que ve a dir, baby, ara la cosa comença a estar bé. Per qui anem bé? Era el grup Free. Ja sabeu que hi ha gent que té poca feina i fa estadístiques. Doncs, segons un estudi, aquesta cançó, des que va sortir el 1970, com a promig, sona cada 45 segons en algun lloc del món. Espero que s'apuntin ara mateix que està sonant aquí el cocodril del teu coco. Gràcies per estar. A tu, que ets veterà, que fa molts anys que ens escoltes, potser des dels inicis en aquell llunyà octubre de 1993. I la benvinguda més cordial a tots els nous amics que s'hi van incorporant cada setmana, a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. Però, baby, aquell 1970... Sens dubte, aquesta va ser l'autèntica cançó de l'estiu. Xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. És més, xa-la-la-la-la, oh-oh-oh. Si només tingués temps per posar una cançó al parlar de la cançó de l'estiu, posaria aquesta com la més representativa. Com us he dit, l'any 63 va sorgir de manera espontània. Després ja els productors, els mànagers, els autors, els músics la prefabricaven a veure si l'encertaven. I els Diablos la van encertar totalment.

I el 2020 estava previst una festa de cinquantenari del Rayo de Sol, 50 anys del Rayo de Sol. Ja teníem el lloc, la sala Luz de Gas, em van demanar que jo ho presentés al costat d'alguns locutors d'aquell 1970 que en el seu moment van recolzar aquesta cançó com a novetat. Per exemple, Luis de Lomo, que havia confirmat la seva assistència. Però el maleït virus ens va impedir fer aquesta festa dels 50 anys del Rayo de Sol, que el 1970 va estar 14 setmanes en el número 1. Un rayo de sol. I parlant de Luis de l'Olmo, us explicaré una anècdota molt curiosa de 1971.

Aquell estiu de 1971, Luis del Olmo, abans de fer protagonistes i altres programes, realitzava programes musicals, com Los 50 de Oro, a la desapareguda Ràdio Peninsular de Barcelona. I se li va acudir fer un concurs sobre la cançó de l'estiu del 71. Durant tot l'estiu, l'audiència votava per una cançó determinada i això estava previst que s'acabés en un gran festival al Teatre del Parc d'Atraccions de Montjuïc. Us en recordeu d'aquell parc d'atraccions i sobretot del seu teatre? Perquè, com a ganxo, perquè la gent pugés als cavallitos, oi? Portaven els millors artistes de l'època que podies veure només pagant una entrada simbòlica. Jo recordo, per exemple, haver vist a Serrat, el Cirex, el Duo Dinàmico, només per 15 peles, que és el que valia l'entrada, però... Això sí, els concerts estaven reduïts, com a molt a 40, si la gent demanava altra, màxim 45 minuts, o sigui, més o menys la meitat d'un concert habitual, perquè, clar, el que interessava és que la gent aixequés el culet de les cadires del teatre perquè fes gasto a les atraccions. Bé, doncs allà Luis del Olmo va fer en directe per la ràdio la final de la cançó de l'estiu del 71, hi havien 5 finalistes i un jurat d'especialistes que votaven. Eren periodistes i locutors d'altres emissores. I què va passar? Doncs va passar que la cosa estava molt enfrontada aquell estiu entre el Borriquito de Peret i el Help de Tony Ronald. La majoria de la colla meva recolzàvem el Help, perquè era una cançó que era més que una cançó, era com un himne per nosaltres. En canvi, això del Borriquito, fixeu-vos que a mi m'agraden les coses que ha fet el Peret. Bueno, sóc el seu fan, eh? Però, en canvi, penso que en aquesta cançó, en el Borriquito, va estar desafortunat. És de lo pitjor que ha fet. I durant tota la nit, allà, l'ambient anava creixent la tensió perquè entre els partidaris del Borriquito, que la veritat, entre el públic eren els menys, eren una minoria, i els partidaris del Help, que l'estàvem cantant allà i tal. Bueno, al final resulta que el jurat va decidir que la cançó de l'estiu 71 fos el Borriquito de Peret. La gent es va enfadar molt i com que havien deixat entrar el triple de l'aforament que tenia permès el teatre, vam témer per la nostra integritat física. Sortosament no va passar res, però va haver-hi gent que es va barallar i tot, que va arribar a les mans per una cançó, perquè no havia guanyat la seva cançó. La seva cançó era la de l'enyorat Tony Ronald, Help, ajuda-me.

i el pobre Tony Ronald, poc abans de morir, el 2012, va voler estar present desinteressadament una vegada més a la festa d'aniversari d'aquest programa del Cocodrilo Club, i la va cantar en directe, i tot fent broma, va dir, bueno, y ahora para todos ustedes, gel de ducha, gel de baño, gel, ayúdame. La cançó de l'estiu 1971, competint amb una lluita ferotge al parc d'atraccions de Montjuïc, al seu teatre, amb el Borriquito, la rumba del Parés.

1972. Amarillo. Èxit internacional de Tony Christie. Però no, no va ser la cançó de l'estiu d'aquell 1972. Va sonar molt, però ens va agradar més aquesta. Recordes, Coco? Ens semblava molt moderna per l'època. I és que realment va ser un so innovador. Des d'Itàlia ens arribava la producció de Chicory Tip, convertida després en un one-hit wonder. Son of my father. Obvi, fill del meu pare.

Son of My Father. La cançó de l'estiu 1972 amb Chicory Tip. El 1973, una cançó va vendre més d'un milió de còpies a Espanya, quan encara en aquest país moltíssima gent no tenia ni tocadiscos. Prodigiosa veu del meu amic Enric Milian al capdavant del trio Santa Bàrbara. I basada en fets reals. Com ens va explicar aquí el programa, l'Enric es va trobar un colom malferit al carrer Aragó, en Passeig de Gràcia, a Barcelona. El va recollir, el va curar i li va posar de nom Charlie. Després li va escriure la cançó.

Però la cançó de l'estiu no es mou per xifres de vendes ni per altres criteris, no. És o no és. Es dona o no es dona. I aquell 73, sens dubte, va ser l'Eva Maria de Fórmula.

Eva Maria, cançó de l'estiu 1973, en Fórmula Quinta, tot i que aquell any va ser el del I Viva Espanya, que va ser supervendes perquè la majoria de guiris se l'emportaven com un souvenir, com un record de la seva visita al país. 1974. Segurament aquest va ser el primer premi del Festival d'Eurovisió més famós de tota la història, perquè el protagonitzava un dels grups amb més fortuna de tots els grups que es fan i es desfan arreu del món. Apa!

Guàrdalo. El 17 de juny de 1815, Napoleó va ser derrotat a Waterloo. Però el 6 d'abril de 1974, a Brighton, Anglaterra, ABBA guanyava el Festival d'Eurovisió amb Waterloo. Aquell 74, però, la cançó de l'estiu a Espanya va ser de les greques, que jo crec que es van anticipar el seu temps. Van fer com una mena de flamenc rock, que en el seu moment no es va entendre gaire. Però va ser cançó de l'estiu, Te estoy llamando locamente.

0: però la cançó de l'estiu del 1975 era d'un grup també de One Hit Wonder, només d'una única ocasió, que es deia Desmadre 75. El Saca el Whisky Chelly. Amb ells es quedem, però seguirem repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Cocodril Club.

Diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993. Cocodril Club.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, Coco? Com estàs? Espero i desitjo que molt i molt bé. Sempre, això sí, a prop de la ràdio, també en temps d'estiu. Aquells temps diferents, sobretot hi ha un detall molt important, i és que durant uns dies no treballem. I això canvia els hàbits, els horaris i fins i tot els gustos per les cançons. Per això, des de fa molts anys, es fabriquen cançons pensades per ser cançó de l'estiu. Ens havíem quedat al final de la primera hora d'aquest programa amb una cançó gairebé políticament incorrecta ara, no? El saca el whisky Chelly para el personal potser es podria considerar una apologia de l'alcoholisme. No ho sé, les coses han canviat molt. El món ha canviat molt. I la cançó de l'estiu del 1976, jo crec que si sortís ara, estaría prohibida.
2: La Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo. Ramona, te quiero.
1: La Ramona va ser cançó de l'estiu 76 amb Fernando Esteso.
2: Ramona, te quiero.
1: Però si em permeteu, d'aquell estiu prefereixo escoltar a l'amic Llorenç Santamaría. Si tú fueras mi mujer.

0: si tú fueras mi mujer.
1: Si tú fueras mi mujer.
0: Lorenzo Santamaría.
1: Si tú quisieras.
0: Que sempre ha tingut ànima de roquer, però sempre ha triomfat amb balades com Para que no me olvides o aquesta, que va sonar tant al 1976. Per cert, tu ja hi eres? Sens dubte va ser una de les sorpreses de l'any. Maite i Maria, èxit internacional. Bàcara, Yes Sir, I Can Boogie.
2: Mister, your eyes are full of hesitation.
0: Sí, amb el seu anglès macarrònic, però va funcionar. En l'actualitat encara sovint me la demaneu a les sessions revival del Coco. Agrada a molta gent.
2: Baby,
0: ja saps que Maria ens va deixar, no fa pas gaire. Jo havia compartit amb elles molts bolos als anys 80. Un productor alemany les va veure actuant a Canàries, a una sala de festes, i se les va endur perquè va creure que funcionarien.

però el 1977, Yes Sir, l'autèntica cançó de l'estiu va ser de Rafaela Carrà. I una rumbeta que senzillament es deia Fiesta.

0: Bé, en el 78 va triomfar molta gent. Va ser un any musicalment molt intens.
1: Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia.
0: Però ara estem concretament repassant les cançons de tots els teus estius.
1: Estoy harto de rodar como...
0: Un dels temes del 78 més històric, perquè ha passat fins a l'actualitat a ser un èxit, és aquest. Vivir así es morir de amor, amb la prodigiosa veu de Camilo Sesto.
1: Por amor, no quiero más vida que su vida, melancolía.
0: Aquí, sí, aquí baixo el volum perquè canti el personal. Jo espero que vosaltres també estigueu cantant. Ho noto, ho sento, sé que ho feu. És molt sa cantar. El que no pot ser és que estiguem deixant això de cantar només pels professionals. Quan jo era petit, sentia cantar la gent pels celoberts de les cases, quan es dutxaven, quan baixaven l'escala, xiulaven. Tot això s'està perdent, som uns sossos i uns estaquirots, home. Abans érem més alegres, o no? Clar que amb les coses que ens estaven passant últimament... Una dada curiosa és que el 78 va repetir com a cançó de l'estiu Rafaela Carrà. No és habitual que el mateix intèrpret dos anys seguits sigui cançó de l'estiu oficial, podríem dir. Però en aquell temps Rafaela era una showwoman que presentava un programa de televisió a l'únic canal que existia i que, per tant, tenia unes audiències enormes. I, a més, ella queia molt bé a molta gent presentant, cantant, ballant... I per això aquesta cançó la coneixen fins i tot els més joves. Y es que en el amor, todo es empezar.

Un record per Rafaela Carrà, novament cançó de l'estiu 1977. I 1978. Anem al 79. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. I said, young man. Triomfava Gris, Brillantina, La febre del dissabte a la nit, a les discoteques omplia les pistes Patrick Hernández, en el pop espanyol abans de dir-se movida madrilenya, els Tequila, Humberto Tozzi li cantava a Gloria, el vell amic Rod Stewart continuava triomfant i, sobretot, la reina de les discos, Gloria Gaynor, amb el seu I Will Survive. O aquest I Went See I'm the Village People. Però la cançó de l'estiu era un altre món, era una altra història. I a Espanya, aquell 1979, va ser de Miguel Bosé, abans que es tornés boig, amb Super Superman.

Super Superman està considerada la cançó de l'estiu a Espanya 1979. I tu pensaràs, amb la de cançons boníssimes que hi havia, i aquesta va ser la cançó de l'estiu? Ah, doncs així són les coses. Era un Miguel Bosé molt jovenet que havia descobert José María Íñigo en un dels seus exitosos programes, el que us deia a la televisió. Només hi havia un canal i tenia unes audiències increïbles. Qualsevol desconegut sortia per la tele i el dia següent ja era un personatge famós. Això ho comento per als més joves, els que ja hi éreu, ho recordeu perfectament. Canviem de dècada. Germans Cocodrilos. Anem als anys 80. I heard you on my wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you. Per no perdre la memòria, Cocodril Club.

Video Kill the Radio Star. El vídeo mató a la estrella de la radio. Ja ens feia entreveure el techno de principis dels anys 80. L'invent, per l'ocasió, es va dir Buggles. Va ser un one hit wonder, però d'aquí van sortir grans músics per altres formacions. L'anècdota és que aquell 1980 va començar les seves emissions al primer canal de televisió dedicat a la música. Només a la música, als videoclips, la MTV, la Music Television. I van fer la gracieta d'inaugurar les seves emissions amb aquesta cançó, El vídeo mató a l'estrella de la ràdio. El temps ha demostrat que el vídeo no ha matat ningú, i molt menys a nosaltres, les estrelles de la ràdio. Perquè llavors érem estrelles, ara no. Però en aquell temps, com diuen els mossens quan donen missa, en aquell temps, els que fèiem ràdio érem autèntiques estrelles, sí, sí. Però el vídeo ens ha ajudat als nostres bolos a complementar els àudios. I parlant d'àudios, ja veieu que la majoria de cançons considerades oficialment cançó de l'estiu són fàcilment recordables, però no totes. Hi ha alguna excepció. Aquell 1980, i aquesta no me l'heu demanat mai més des que va sortir, la cançó de l'estiu era un one hit wonder d'un grup anomenat Ejecutivos Agresivos, Maripili.

Això sí. Això és el més important de les cançons de l'estiu. Nada más en qué pensar. Cançons per no escalfar-nos el caparronet. I no m'estranya gens que mai més us hagueu en recordat d'aquesta cosa fàcilment oblidable, però que va ser cançó de l'estiu 1980. M'he quemat. La seva més gran originalitat va ser no pronunciar les des de Dinamarca finals a les paraules, com a la vida real i en segons quins llocs de l'estat espanyol acostuma a fer la gent. I el 81, bueno, ja fa bastant, eh? Tu ja estaves, oi? Bueno, això era Sabrosona. Però no va ser cançó de l'estiu, eh? La poso només com a mostra perquè t'orientis, perquè et situïs.

0: Diu pura, oi?
1: És més pura que un convento.
0: És que en el seu moment la gent discutia per això. No, què diu, què diu? Pura, diu pura, diu pura.

0: Ah, que bé que ens ho estem passant. En el programa d'avui, que no serà l'únic dedicat a la cançó, a les cançons de tots els teus estius. Pavo Real. Pa, pa. Te'n recordaves, oi? Pavo Real, José Luis Rodríguez, el que li deien el Puma.
1: A todo negro presente, yo me voy a aconsejar.
0: Però no, no, la cançó de l'estiu del 81 va ser de María Jesús i su acordeón.
2: Pajaritos a bailar cuando acabas de nacer, tu colita es de mover.
0: Que anava acompanyada d'una coreografia molt fàcil de fer i que la gent li encantava. És que és molt important, eh? Per arribar a ser cançó de l'estiu és molt important que hi hagi una coreografia. Jo crec que això és el 50% de l'èxit de les cançons.

El temps ha demostrat que t'agradin o no, Mecano ha estat el grup de pop espanyol que ha venut més discos al llarg de tota la història. Maquilla-te, maquilla-te. Però una altra raresa. La cançó de l'estiu del 82 va ser d'un grup del que no havíem tingut notícies ni abans ni les hem tingut després. Sí.

0: picos.
1: Mai no veurem l'arc de Sant Martí si mirem sempre a terra.
2: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

1983. Dolce Vita. Aquell va ser un estil de Dolce Vita. Aquell estiu... Dolce Vita. Va arrasar Ryan Paris. Que encara es guanya la vida gràcies a aquesta cançó. Que va sonar a tot arreu, a totes hores. Que va ser la més ballada. Dolce Vita. I és que realment és una cançó que dona bon rotllo, eh? Però no. No va ser la cançó de l'estiu. Aquesta sí. Toma! Miguel Ríos, el roquer que coneixíem des dels inicis dels 60, després d'un temps fosc, va tornar a omplir totes les places de toros del país amb el seu rock de una noche de verano.

era el rock de una noche de verano. ¡Qué grande! Miguel Ríos. Cançó de l'estiu 1983. Especials del teu coco, com sempre, des de la ràdio.

L'escola de calor de Ràdio Futura, el seu autor i intèrpret, Santiago Auserón, que més tard en solitari va treballar amb el nom artístic de Juan Perro, va estar fa poquet de convidat al programa, com tants d'altres. Ja saps, aquí ells s'imaginen quina cançó els hi hagués agradat escriure.

Escuela de Calor, Ràdio Futura, i aquell 84 també continuava l'èxit de Miguel Bosé, de La Unió, de Stevie Wonder, de Wham, d'Ivan, de Cool and the Gang, dels Opus, na na na na na. Però la que està considerada cançó de l'estiu, perquè és la que en aquell moment va ser notícia important, va ser aquesta.

no té cap dels ingredients necessaris per ser Canción del Verano, oi? Però és que, una vegada més, la música va fer per la gent necessitada el que són incapaços de fer els polítics. Per ajudar els nens d'Àfrica, que morien de gana, es van reunir alguns dels més grans artistes d'arreu del món. Lionel Richie, Tina Turner, Michael Jackson, Joe Cocker, bueno, i molts més, amb aquest tema benèfic.

We are the world. Nosaltres som el món. We are the children. Nosaltres som els nens. L'excepcional banda, per una única ocasió, es va dir USA for Africa. Va ser el número 1 de l'any següent, 1985, als Estats Units. És a dir, el número 1 de l'any és el disc que ha estat més setmanes consecutives en el número 1. Durant tot l'any, esclar. El 1985, el grup més contractat a Espanya va ser Alaska i Dinarama. El seu àlbum Deseo Carnal portava algunes joies com aquesta, Ni tu ni nadie.

0: tu ni nadie, o com pudiste hacerme esto a mi, tot això abans de A quién le importa, que arribaria dos anys més tard. Sí, el 85 va ser el grup més contractat, però la cançó de l'estiu va tornar a ser de George i Dan.
1: Ay, no les llapa, pamo.

una altra cançó que potser avui seria políticament incorrecta. El Africano. Cançó de l'estiu 85.

potser millor que canviem a l'estiu de 1986. I el xiulet? Ah, molt bé, sí. La recordes també, oi? Eren les 100 gaviotes dels Duncan Du. Fa poquet el programa va estar Mikel Erentzun. Oye, el bien...

0: ¿Recordes de cantarla una mica?
1: Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar.
0: Ah, veig que estàs bé de memòria. Cien Gaviotes va ser un dels èxits del pop espanyol de l'estiu de 1986. Ah, però per tenir el títol oficial de cançó de l'estiu no va poder amb aquesta.
2: Ai!

0: La Puerta de Alcalá.
1: La Puerta de Alcalá, mirarà, mirarà, mirarà.
0: Víctor i Anna encara no s'ho creuen perquè no estava previst que això arrasés i es convertís en la cançó de l'estiu 1986. Per ells era una cançó més d'un doble àlbum que van publicar junts i que es deia Para la ternura siempre hay tiempo. M'agrada aquest títol genèric, oi? Para la ternura siempre hay tiempo. I per recordar també, sobretot, moments de festa. El 1987, si sorties a ballar, segurament en qualsevol moment de la nit, et topaves amb aquest tamarro.

produccions pensades per ser ballades i ho van aconseguir. Rick Astley, Never Gonna Give You Up, va ser èxit del 87. Ah, però la cançó oficialment de l'estiu va ser una que va estar ni més ni menys que 16 setmanes consecutives número 1 a Espanya. Voyage, voyage. Va ser número 1 de l'any. Desire-les.

Sí, va ser un d'aquells fenòmens que només es dona a la música de tant en tant. Corria 1987. Es va convertir a Espanya en el número 1 de l'any, perquè va estar 16 setmanes allà dalt. Venia de França. La cantant era de Zideler. Les cançons de tots els teus estius en aquests programes especials d'estiu del...

0: Feliç Voyage. És clar que seguirem, però ara, de moment, us deixem amb un dels grans èxits i dels grans invents de 1988. El senyor Francesco Napoli, One Hit Wonder, ja vaig tenir l'ocasió de presentar-lo, es va forrar fent un playback total del Bala Bala. Senzillament va agafar clàssics italians i els hi va afegir una mica de ximpum-ximpum de discoteca. Encara això omple la nostra pista. Agrada molt. Bala. Bala. Procura ser feliç, Coco. Bala.
1: Cocodril Club.
0: Bala. Almenys intenta-ho, val la pena.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
2: È una musica speciale con un ritmo eccezionale di successi strepitosi, balla dai. È un ritorno ai vecchi tempi.

0: Tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993.
1: Cocodril Club.

0: Són les dues.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Portes de Troia, arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
3: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
2: Vine a una nova gravació en directe del programa.
3: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
2: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
3: T'hi esperem.

Si sortim ara mateix al carrer de qualsevol ciutat, no trigarem gaire a creuar-nos amb un cotxe patrulla, un agent uniformat o una comissaria. Tenim tan interioritzada la figura de la policia que ens pensem que ha existit sempre. Però la realitat és molt diferent. Durant segles, el manteniment de l'ordre no estava en mans d'un cos de funcionaris professionals i separats de la societat. Per exemple, a l'edat mitjana, qui defensava els carrers i les viles eren els propis ciutadans armats, com el famós sometent. Llavors, d'on surt la policia tal com la coneixem avui? La resposta la trobem al bell mig de la revolució industrial. Quan la burgesia va arribar al poder polític i les ciutats es van omplir de fàbriques i d'una nova classe obrera, les regles del joc van canviar per complet. El nou estat liberal i capitalista necessitava garantir una cosa per sobre de tot: la seguretat del comerç i la propietat privada. I per poder fer-ho, va haver de desarmar el poble i crear un aparell burocràtic i armat, totalment lleial al govern. Benvinguts als orígens de l'ordre modern. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui per parlar de la història de la policia, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche. Benvingut.
1: Bones, què tal?
0: I ho fem molt especialment amb Martí Abril Vicario. Martí, benvingut.
2: Hola.
0: Un plaer tornar-te a tenir aquí. En Martí és advocat, ens va acompanyar fa molt temps als programes 388 i 389 per parlar de la història dels crims de guerra.
2: Abans de ser advocat.
0: Abans de ser advocat.
1: Puc fer la rima?
0: Pots fer la rima.
2: Ja.
0: Martí, quin és l'origen de la policia?
2: Val, crec que és una idea amb la que serem molt pesats, que quan parlem de l'origen de la policia no estem parlant d'un moment històric determinat, sinó que sobretot estem parlant d'un procés històric. I concretament estem parlant del procés històric de l'ascens de la burgesia al poder polític. Aleshores, sí que podem parlar de la fundació d'un cos o altre determinat, per exemple, de la fundació del cos dels Mossos d'Esquadra, de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil, de la Policia Metropolitana de Londres, o del cos que sigui, però si el que volem entendre és l'origen de la policia com una institució, abans ens hem de fer algunes preguntes, que són què és la policia,